0: Tecnología para proteger mejor.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 16,99 euros el kilo. En tienda web y app.
2: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: Precios válidos en Península y Baleares.
4: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
5: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
6: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
7: La Audiencia Nacional establece que las empresas tienen que compensar los festivos que caigan en sábado. Jordi Fabrega, hola de nuevo.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
7: Lo reclamaban los trabajadores del sector de atención al cliente y ahora la pregunta es si esto aplicará para todos los demás sectores.
8: De momento lo que tenemos son 2 sentencias que establecen eso, que las empresas tienen que compensar con un día adicional de descanso a los trabajadores que tengan turno de lunes a viernes si alguno de los 14 festivos, ya sean nacionales, autonómicos o locales, cae en sábado. Son 2 sentencias que afectan a una demanda que presentaron los sindicatos contra la patronal de las compañías de call centers y también contra una empresa que se dedica a alquiler de vehículos, y las dos dicen lo mismo, que hay que dar ese día adicional de descanso a los trabajadores. Pero los sindicatos dicen que esta decisión podría extenderse al resto de trabajadores porque el argumento de fondo es el mismo, aunque hay que tener en cuenta que estas sentencias aún se pueden recurrir al Supremo y que además muchos convenios, tanto de sectores como también de empresas, ya incorporan esta compensación, este día de descanso adicional, en caso de que el festivo caiga en sábado.
7: Jordi, gracias.
8: Hasta luego.
7: Los abogados de Jonathan Andic dicen que las conversaciones que llevaron a su detención por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango, están sacadas de contexto. El hijo, mientras tanto, trabaja en su defensa. La compañía envía un mensaje de calma a los trabajadores. Andrea Villoria.
9: La dirección de Mango trata de evitar que el escándalo afecte a la marca. Ayer mandó un correo a todos sus empleados asegurando que van a colaborar en la investigación de la muerte del fundador. La compañía trata así de trasladar tranquilidad tras la detención del hijo, Jonathan Andic, que mantiene su cargo de vicepresidente de Mango, aunque según fuentes de la multinacional, hace meses que fue apartado de las decisiones ejecutivas y de la gestión diaria. Tras la muerte del padre, se ha centrado básicamente en el Family Office. Bajo el nombre de Punta Na Holding, es la matriz que gestiona el resto de sociedades y el patrimonio inmobiliario de la familia. Su defensa jurídica en paralelo también se ha activado ya para tratar de desmontar las acusaciones contra él. Ayer los abogados se encerraron a analizar los más de 1000 folios de la causa. Su objetivo ahora es demostrar la inocencia del hijo mediante periciales, si cabe, de los mayores expertos, porque el presupuesto no será un problema. También van a pedir la declaración más adelante de Andic de nuevo para refutar el móvil económico y las imprecisiones que creen que incluyen los informes policiales basados, según la defensa, en conversaciones descontextualizadas.
7: El Ministerio de Consumo expedienta a otra gran inmobiliaria que tiene miles de alquileres en toda España. Abre el proceso por obligar a los inquilinos a contratar un seguro o a tener que afrontar gastos injustificados. Sira Valdés.
10: Consumo abre un nuevo expediente sancionador contra una gran inmobiliaria que alquila, asegura, miles de viviendas en diferentes comunidades de nuestro país por considerar que podría haber vulnerado los derechos de los consumidores. Aunque no da el nombre de la empresa, el Ministerio, encabezado por Pablo Bustinduy, considera que esta inmobiliaria podría haber vulnerado la legislación por imponer a los arrendatarios la contratación de un seguro y una penalización desproporcionada por los días de retraso en la entrega de la vivienda, así como por 2 cláusulas de los contratos para obligar al arrendatario a afrontar, dice Consumo, gastos injustificados en relación con los suministros del hogar y una negociación individualizada del contrato de adhesión. Infracciones todas ellas penadas con multas de hasta 1 millón de euros. Un nuevo expediente sancionador que llega apenas un mes después de que Consumo sancionase a Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros.
7: Y en 10 minutos el abierto.
11: Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez y Nacho Corredor.
7: Pues así llegamos hasta las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
12: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
13: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 21 de maig. La negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats ha tornat a acabar sense acord. Després d'una reunió de pocs minuts, enmig del bloqueig del conflicte i amb les mobilitzacions educatives encara molt actives a la Vall d'Albaida, la vaga continua marcada per protestes, piquets que ja han començat avui i nous moviments als centres de la comarca, mentre augmenta la pressió sobre l'administració. En paral·lel, Ontinyent també és notícia per un reconeixement internacional, jo ho diria un Òscar en aquest àmbit, al projecte de la cantereria i el parc de les mamàs belgues, distingit en l'àmbit de l'urbanisme sostenible. I ara toca posar la mirada en el cel, perquè el més segur és que faci calor avui. Millor dit, ja ho està fent. Li preguntem al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc. Bon dia.
14: Hola, Tomàs. Molt bon dia. Tot apunta que les temperatures màximes es quedaran rondant o per damunt dels 30 graus durant el que resta de maig, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temps estable i vents marítims com a predominants. De moment, este dijous es manté el temps molt afable, amb pas d'algun interval de nuvolositat variable i amb vents que també bufen variables a superfície. La temperatura màxima torna a rondar els 30 graus. Les mínimes continuen al voltant dels 15. Divendres, pocs canvis, amb l'excepció de que els termòmetres puguen superar els 30 graus en un ambient encara més càlid.
13: En aquest moment, la temperatura Ontinyent és de 16 graus. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 13 i els 20. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 17 a Guadasséquies i 18 al municipi de Castelló de Rugat.
15: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudix d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
16: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
13: Fracàs absolut en la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. La reunió d'ahir va durar apenes 10 minuts, després que cap de les forces sindicals acceptara la proposta de l'administració ni desconvocara la vaga indefinida. En aquest sentit, després de la manifestació d'ahir a Bocairent i la pegada de cartells a Ontinyent, continuem coneixent iniciatives i mobilitzacions al sector educatiu Vall d'Albaida. En aquest sentit, l'equip directiu de l'Institut de l'Estació d'Ontinyent va convocar ahir de migdia un clúster extraordinari per a presentar la seva dimissió en bloc si no s'arribava a un acord amb la Conselleria d'Educació. No s'ha arribat. El director del centre, Fran Albero, va confirmar a la SER que la decisió s'ha pres seguint els acords de la reunió autonòmica de directors celebrada la passada setmana a Picanya per a sumar pressió en el marc de la vaga indefinida per l'educació pública. Escolten Albero.
17: Estem parlant d'una dimissió de 255 que estic segur que arrossegarà després a molts altres companys que ara mateix estan indecisos, que no saben si la mesura serà efectiva o no, però que bloquejar les direccions, bloquejar equips directius sencers suposarà un col·lapse, un col·lapse administratiu per a la Conselleria.
13: El calendari fixat pel centre Ontinyentí preveu traslladar avui la decisió al Consell Escolar, coincidint amb la concentració de docents prevista a les 7 de la vesprada a Ontinyent, i formalitzar el cessament de tot l'equip demà davant la Direcció Territorial d'Educació. L'Institut de l'Estació es converteix així en el primer centre de la comarca a anunciar esta mesura, a la qual s'espera que es puguen sumar altres instituts i col·legis de la Vall d'Albaida si no avancen les negociacions amb l'administració. De nou, Albero.
17: Jo tinc constància que l'equip directiu i la directora Vanessa del Vicent Gironès també va presentar-ho. Sé que algun altre centre ho estan plantejant, estan esperant un poc a veure també l'acord, i jo crec que en breu serem uns quants més els que tirem endavant per fer front, perquè si anem al tema, per exemple, ara de l'admissió i les vacants, no és el mateix que siguem dos centres que en siguem sis o set els que estiguem fent força.
13: L'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida continuarà avui amb les accions de protesta en la segona setmana de vaga educativa. La jornada s'inicia de matí, a les 8, amb piquets informatius a les portes dels instituts. En una estona començaran els piquets als col·legis de la comarca. Posteriorment, a les 7 de la vesprada, tindrà lloc una concentració i una cadena humana al pont de Paduana, d'Ontinyent. De cara a demà, divendres, les mobilitzacions es traslladaran al Cap i Casal, on a les 12 del migdia se celebrarà una manifestació autonòmica a València en defensa de l'educació pública. Més claus d'aquesta jornada, us parlo de lo de l'Òscar en la introducció. El projecte de transformació de la cantereria d'Ontinyent i la creació del parc de les mamàs belgues ha guanyat un dels reconeixements internacionals més importants del món en matèria d'urbanisme i sostenibilitat. L'actuació ha resultat guanyadora dels Premis Unió Internacional d'Arquitectes 2030 Awards, atorgats per aquesta Unió i ONU Habitat en la categoria d'adaptació al canvi climàtic. Ana Sánchez, arquitecta de Síntesi Arquitectes, es va acompanyar a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida.
18: Nosaltres estem contentíssimes, sabíem que podia anar molt bé, estan els nostres companys Sari, Rafa i Sílvia ahir a Azerbaiyán, ens enviaven fotos, ens enviaven impressions, la gent que estaven coneixent. Des de febrer sabíem que érem els guanyadors regionals de la nostra zona, que és l'europea, però com bé has dit, avui competíem contra altres projectes del Marroc, Mèxic i Estats Units.
13: El guardó s'ha lliurat a Bakú, a l'Azerbaiyán, dins del Fòrum Mundial de les Nacions Unides, on s'ha destacat que el Parc Inundable Ontinyentí és un exemple global per a conviure amb l'aigua en lloc de resistir-se a ella. L'alcalde d'Ontinyent és Jorge Rodríguez.
19: Jo crec que el que precisament demostro aquest reconeixement, junt a tants altres que s'han produït abans, és que també des de les ciutats, també des de l'àmbit més xocotet, des del municipalisme, es poden fer projectes innovadors, projectes que siguin capaços d'adaptar el nostre territori, projectes és que d'alguna manera també pues, promen la resiliència de les nostres ciutats i la capacitat de prendre decisions per part de les administracions.
13: I en un minut viatgem a la Universitat de València, 8 i 26.
20: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
21: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
22: Todo es mejorar inglés. Todo es pedagogía innovadora. Todo es tecnología educativa. Todo es prácticas desde primero. En los grados de educación magisterio hacemos todo para que llegues donde no llegan todos.
23: Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
13: L'ontinyentí Juan Luis Gandia ha pres possessió com a nou rector de la Universitat de València en un acte on ha reivindicat un finançament estable i suficient i la col·laboració entre campus. Durant la cerimònia, la rectora Ixint, Mavi Mestre, va agrair a l'alcalde d'Ontinyent la seva cooperació institucional i va destacar una fita clau per al municipi, la pròxima posada en marxa de la primera facultat de veterinària pública a Ontinyent. En clau comarcal, l'Ajuntament de Bocairent i la Generalitat han mantingut una reunió de treball per avançar en l'accés al polígon dels Oms, una infraestructura considerada clau per al desenvolupament industrial del municipi. En la trobada es va abordar tant el projecte d'enllaç directe en la seu 81 com la possibilitat d'habilitar un accés provisional que permeta posar en marxa la primera fase del polígon a curt termini. Paraules de l'alcalde, de Xavi Molina.
24: Si aconseguim desbloquejar esta situació de l'accés, nosaltres continuarem treballant, evidentment, i per fer compatible tant el desenvolupament del projecte empresarial com el

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall del Baida. Són les 12:20 i ja estem pràcticament preparats amb tota l'actualitat per a contar des d'ara i fins a les 2 del migdia. Dic pràcticament preparats perquè sempre estem mirant què passa, si hi ha alguna cosa d'última hora per a contar-la. I avui no és d'última hora, però anem a fer alguna coseta en el programa que és diferent d'altres dies. Ara vos contaré. Primer hem de saber quin és l'oratge i això sempre té la informació. Lluís Francesc. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: Com està la situació, Lluís? Conta'ns.
4: Situació d'estabilitat amb cels poc nuvolosos o buidats a la pràctica totalitat de la península, encara que la formació d'una dana a partir de demà divendres podria canviar alguna cosa la situació. En principi, per a nosaltres, poca cosa, perquè per als nostres interessos tot apunta que les temperatures màximes es quedaran rondant o superant els 30 graus en principi durant la que resta el mes de maig ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I temps estable i vents marítims com a predominants. De moment, per este dijous, es manté el temps molt afable, en pas d'algun interval de nuvolositat variable i en vents marítims. La temperatura màxima tornarà a estar al voltant dels 30 graus. Les mínimes continuen bones per al matí, al voltant dels 15 graus. Divendres, pocs canvis, amb l'excepció que els termòmetres superaran els 30 graus, un ambient encara més càlid a les hores centrals del dia.
3: Gràcies, Lluís. Jo crec que oficialment la primavera ja està de viatge a un món millor. Anem a la picadeta? No, que està Carmen així amb les temperatures. Encara que ella, que passem els 30 graus demà, li agrada, volem saber quina temperatura tenim ara a la comarca. Carmen, bon dia.
5: Bueno, bon dia, Miguel. A hores d'ara encara no passem els 30 graus.
3: Gràcies.
5: Estem entre 23 i 27, quasi rosant els 30 graus. Mesos que a la zona avui d'agulla entitat geneta d'Albaida, és aquí on estan els 23 graus, i la màxima d'avui és 27 graus a Llutxent i a Quatretonda.
3: Hem de recordar que avui és 21 de maig. 21 de maig de 2026. I que avui ja està rondant així el que posem l'aire condicionat.
5: Sí. Ontinyent en tenim 25, eh?
3: Dona igual. No, així a la ràdio, ja a l'estudi, ja comença...
5: Ja fa calor.
3: Sí, ja comença a fer un poc de calor. Ja veurem on arribem enguany. Gràcies, Carmen.
5: Gràcies,
3: anem
5: Miguel.
3: A la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent baila el baila.

0: Anem a la picada, he dit al principi del programa que seria d'una manera especial avui, sobretot al principi, i ara explicaré per què. Ja hem saludat a Carmen, tenim a Esteban Arroyo també. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: També Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel, què tal?
0: I avui a la picaeta hem convidat a dos persones i que anirem en elles de seguida, però anem a contar, Carmen, primer què és el que hem preparat per al programa d'avui, de l'Hoy por Hoy, i després ja anirem a saludar a les dues persones que hem convidat. Compte'ns.
3: Així, exactament. Doncs en el programa d'avui parlarem amb Jordi Moltó, i és professor del Col·legi La Milagrosa d'Ontinyent, vindrà acompanyat de diferents alumnes, després d'haver-se proclamat guanyadors de la competició App Steam Set de la Universitat Politècnica de València. Sí. És una competició molt xula i ells han presentat un projecte, és una aplicació que es diu Vitae Emergencias i és una guia a la ciutadania per a maniobres de RCP que podria ajudar a salvar la vida a milers de persones. Així que, què millor que ens ho contenéis?
0: Sin duda.
3: Com funciona i què podem tractar amb aquesta aplicació.
0: I com ha anat aquest concurs? Perquè ve del Consell Social de la UPB i que fan des de fa ja molt de temps i són diferents centres els que s'han presentat, però clar, hi ha un de la nostra comarca i d'un tinyent que ha guanyat un premi. Parlarem d'ell. Però què més cosetes tenim?
3: Com és dijous, avui en la secció Ser Festa, tindrem amb nosaltres a Enrique Galvis, que és primer trobo de la comparsa Morts Espanyols, per a conèixer com està vivint l'any i, bueno, i preguntar-li sobretot per la Setmana Gran, que ja va quedant menys.
0: Sí, senyor. Què més?
3: També conversarem amb Francisco Valero, membre de l'organització Don Tinyent Negre.
0: Que ja està sí.
3: Que ja està sí, exactament. Ja es va presentar, però avui s'inaugura de forma oficial este cicle de cinema i novel·la negra que enguany retrà homenatge a l'escriptora Elvira Lindo i tindrem, com sempre, diverses projeccions, trobades literàries i moltes activitats culturals.
0: Exacte. I com acabem el programa?
3: I finalment parlarem amb José Miguel Fallos i Rubén Penedès, director i subdirector de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, sobre la representació de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra de Rafael Martínez Valls, que tindrà lloc este dissabte al Teatre Etxegaray.
0: Sí, senyor. Moltíssimes gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
0: això és el que tenim al programa d'avui, però hi ha una cosa més. I hem volgut convidar així a la picaeta a dos representants de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, que ja van estar així amb nosaltres la passada setmana, però avui, Tomàs Marín, per què estan així? Conta'ns.
2: Bueno, bàsicament perquè ja parlàvem a la jornada d'ahir que teníem ixe ultimàtum per part de la conselleria i ixe ultimàtum ha acabat finalment en un fracàs absolut en ixa mesa de negociació entre conselleria i sindicats. La reunió que es va realitzar ahir apenas va durar 10 minuts després que cap de les forces sindicals acceptara la proposta de l'administració ni desconvocara la vaga indefinida. També té compte que a nivell comarcal s'han continuat amb aquestes mobilitzacions, ahir per exemple a Bocairent van tindre manifestació, a Anita Ontinyent van tindre pegada de cartells, avui s'han realitzat els piquets informatius i està desprada a les 7. Cal tindre en compte que tenim aquesta manifestació conjuntament amb aquesta cadena humana que es vol realitzar al pont de la Paduana. I també contar-los que en relació a aquesta negociació, com més d'haver ni bé han escoltat els serveis informatius d'aquesta casa, de Rayón Tinyent Cadena Ser, es va consultar a tot el professorat, a aquesta massa de professors que estan en aquest moment realitzant la vaga, si acceptaven o no aquesta proposta que havia enviat a conselleria de cara a dir sí o no al llarg de la jornada d'ahir. I si no va ser multitudinari, més del 70%, si no recorde malament.
0: 72%,
2: no, si no m'equivoco. Una coreta així va arribar a ser. Però va ser un vot totalment massiu ja a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, a ponderar més el no que el sí també de forma massiva.
0: Volem saber per què. I per això estan així Fran Mollà, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Almudena Juan, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Benvinguts de nou. Volem saber per què, perquè clar, és un percentatge molt alt de rebuig a aquesta proposta que va fer la conselleria. Almudena, conteu-me.
5: Doncs perquè l'acord està ple de promeses buides, hi ha poques mesures concretes, s'obri una negociació, però en alguns punts sense compromisos ferms. La proposta està limitada, inclou poques mesures, com hem dit, perquè es valorarà, s'estudiarà, es crearà, i moltes d'elles estan sense data i sense compromís real.
0: Fran, hi ha algunes coses d'eixa proposta en les que sí esteu d'acord?
4: Seria difícil trobar-ne alguna. Jo crec que pràcticament en res. És una proposta molt, molt, molt, molt de mínims, molt, molt insuficient, molt, molt inconcreta. Si vols te puc concretar,
0: per
4: és dir, pel que fa a les ràtios són el nombre d'alumnes que hi ha, sí, per aula, doncs es vincula totalment al que dicta el Ministeri. Clar, nosaltres ahir en l'Assemblea parlàvem que si hi ha un canvi de govern i el govern central decidís un augment de ràtios, doncs augmentarien també les ràtios, quan nosaltres el que estem reclamant és precisament que s'abaixen per poder atendre millor a l'alumnat, que cada vegada té més diversitat. No s'inclou tampoc en la negociació a l'etapa de 0 a 3 anys, no s'ha dit res sobre aquesta etapa. Les aules UECO també continuem reclamant que la reducció de ràtio que s'aplica a l'aula UECO s'aplique a l'aula ordinària, perquè aquests xiquets tinguin la màxima atenció possible. No es parla de revertir en ningú moment les retallades que van haver l'any passat en les escoles oficials d'idiomes i enguany en els cicles formatius. Per la inclusió pràcticament no es parla d'augmentar els recursos per atendre la diversitat. Pel que fa a la burocràcia, no es parla en concret d'integrar tots els procediments en una única plataforma, quan hi ha altres comunitats autònomes, ahir una companya ho comentava, com per exemple Castilla-La Mancha, que sí que ho tenen tot integrat ahí dins. Després volem també, que això és superimportant, unes substitucions de les baixes que siguin ràpides i efectives, és a dir, que no hagin d'esperar 2 setmanes, 3 setmanes, 1 setmana per a que arribi un mestre substitut o substituta. El pla edificant s'ha d'impulsar, però s'ha de concretar amb dates i pressupost. Això de dir anem a impulsar el pla edificant, però com? Són propostes ambigües. I pel que fa a l'estabilitat i drets laborals, en ningú cas es parla d'una de les nostres reclamacions també, que és la reducció d'hores lectives per al professorat que és major de 55 anys. No es contempla el pagament de les nits que passem fora de l'escola quan se n'anem d'excursió amb els alumnes. No es parla de l'estabilitat de les plantilles i aquest acord de plantilles que es va signar en l'anterior govern, que este govern no l'ha respectat, que s'ha judicialitzat, d'això no es parla res. Per tant, clar, està clar que en una negociació tot el món ha de cedir una miqueta les seues pretensions.
0: Sí, que tu proposes, per la vostra part, és una proposta a màxims, i a partir d'ahí ja vas negociant, imagina, no?
4: Efectivament, i després l'última és el tema del salari, és a dir, nosaltres... Clar, això s'ha posat molt també en la majoria de mitjans de comunicació com al titular, no? Perquè d'alguna manera es vol vendre la imatge que nosaltres només estem reclamant diners, quan no és així. Nosaltres el que no volem fer és perdre o seguir perdent poder adquisitiu. Per això una de les reclamacions i una de les línies roges és que la part autonòmica del nostre sou, dels complements que tenim en el nostre sou, estiga vinculada a l'IPC.

0: que no poden pagar el lloguer d'una vivenda. I aquestes són les principals raons per les que, de forma pràcticament unànime, no van votar en contra de l'oferta de la conselleria.
1: No sé si volies afegir alguna
2: poc
1: cosa,
2: afegir,
1: perquè ha quedat poc.
2: Fran, ho ha deixat claríssim. El tema és que ha de quedar clar, jo crec que és que això no va només de diners, això va de ràtios, de recursos, d'inclusió, d'infraestructures, de burocràcia i d'unes condicions dignes, en definitiva.
1: Esteban, perdona.
3: Fran Almudena, aquest matí el president de la Generalitat, en la sessió de control al govern de la Generalitat, en el ple de les Corts, ha carregat contra vosaltres, contra els docents que esteu en vaga, i ha dit: és intolerable que els xiquets estiguen en els patis mentre hi ha professors que no els volen atendre. Què teniu que dir d'aquestes paraules?
2: Que el que realment és intolerable és que no es negocie, que no es parle de ratios, que no es parle de recursos, que no es parle d'inclusió, que no es parle d'infraestructures. Són els punts claus d'una educació de qualitat, que és la que estem defendent, perquè és la realitat en la que es trobem cada dia els docents. O sigui, ara són 9 dies que portem de vaga, que suposa una crisi, això està clar, però es fa per un motiu, per una defensa d'un sistema que ha de ser de qualitat, i és així.
0: Jo dos coses, si em permets, Miguel. Jo m'imagine que el president de la Generalitat estarà molt content de la vaga que estan fent els mestres, i molt a favor mestres i professors en Catalunya, perquè hi governa el PSOE. El que és intolerable és que enmig d'una negociació faci aquestes declaracions, perquè ja deixa clara quina és la seva voluntat, que és no negociar en absolut i criminalitzar a un col·lectiu que és fonamental per a l'avanç de la societat. I després una altra cosa, ara va trobar-se, ja s'està trobant, en un altre problema, que és el de la dimissió de molts equips directius.
2: En aquest sentit, jo crec que la dimissió d'equips directius implica un grau de compromís categòric amb les necessitats dels claustres, perquè són els representants, són els que estan. I una coherència rotunda, això és innegable, per la defensa de l'educació pública. És així, és un pas rotund.
1: Ahir parlàvem amb Fran Albero, director de l'IES l'Estació, d'ací d'Ontinyent. Ell es deia que aproximadament ahir més de 250 centres i equips directius estava previst que presentarien la seva dimensió en bloc, entre ells, evidentment, l'IES l'Estació, i que alguns d'ací de la comarca, concretament, estaven esperant el resultat de la negociació, que encara no havia eixit, i no sabíem si els sindicats dels docents anàveu a signar aquest acord, aquesta proposta de conselleria. Jo tinc moltes preguntes, però hi ha una que vull que la gent sàpiga. No sé si en algun moment, en alguna de les propostes que ha arribat des de conselleria, o vosaltres propostes que heu fet arribar a conselleria, es parla concretament de despeses pressupostàries, és a dir, de números. Han posat damunt de la taula: això costarà fer això?
0: No, la veritat és que la informació que ens han traslladat dels sindicats no ho indica. És a dir, els pressupostos... No, és que en les propostes que han passat no n'hi ha concreció. Però això és una de les coses que nosaltres continuem protestant, és a dir, perquè els compromisos han de ser molt concrets. Han de ser molt concrets. I, de fet, l'excusa sempre és que diners no hi ha, però bueno, ja sabem que una de les primeres mesures que va fer la consellera només entrar va ser pujar al cos d'inspectors, dels quals ella pertany, un 8% del seu sou. Estem parlant d'entre 400 i 500 euros al mes, vull dir que no és poca cosa. I després esta mateixa consellera ha donat 73 milions d'euros a les escoles de l'Opus, que per cert avui ha apareixat també una notícia que crec que en l'Audiència de València s'havia reobert algun cas d'abús de menors en algun d'estos centres. I després, esta mateixa setmana, s'ha publicat en el DOC que donava quasi 7 milions d'euros a l'escola privada i concertada.
1: Per això preguntava, perquè s'està parlant d'algunes aportacions que fa la conselleria, aportacions o injeccions de diners, de milions d'euros, i no sé si en esta negociació hi ha una despesa pressupostària concreta, és a dir, volem fer el pla edificant, però per a fer edificant, què costa fer edificant? Costa 50 milions d'euros. Tenim, no tenim, vull dir...
2: Són propostes sense data. Parlem d'una coherència en quant sí, als diners.
1: Doncs anem a deixar-ho ja, perquè tenim més coses, però aprofite que esteu així

0: anunciar que demà tant Tomàs Marín com jo, esta casa estarà a un dels autobusos que anirà des d'ací, que partirà des d'ací, des d'Ontinyent, cap a València, la manifestació que està convocada. Vos agraïm molt que mos deixeu estar a l'autobús, perquè volem palpar aquest ambient després de 2 setmanes de vaga indefinida, i demà tindrem temps de xerrar des d'ací a València quan arribem a aquesta manifestació. Com està, que està convocada a quina hora?
1: A les 12.
0: Allí estarem i entrarem en directe, farem en directe l'Oi por Oi Ontinyent, la primera part del programa la farem des d'allí, però hi ha molta gent que està demanant anar a València des d'ací.
2: Molta. Sí. Tenim 4 autobusos.
0: 4 autobusos.
2: 4? Sí.
1: 4 autobusos més molta gent que no anirem en els autobusos, però que anirem en cotxes particulars. Uh-huh. I per acabar, si em permets, sí, dir que ahir també l'equip directiu del Vicent Gironès també va presentar la dimissió. Uh-huh. Per tant, tenim 2 centres d'Ontinyent, l'IES l'Estació i el Vicent Gironès, amb la seva directora Vanessa Esparza al capdavant, que han presentat la dimissió.
0: I volem les pròximes hores. I volem les pròximes hores. Per això, continuem pendents del que passa, Fran. Almudena, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies
0: per haver vingut una vegada més. I demà tornarem a parlar. Gràcies als dos. Adéu. Tomàs, ràpidament, què tenim avui a l'hora 14? Però crec que va d'educació.
3: Educació pura i dura, però a veure, és el titular i és la clau ja d'aquestes últimes 2 setmanes, i tant de bo tot això pugui finalitzar el més pront possible amb aquestes reivindicacions donades. Faltaria més. Bueno, avui ens sentarem com no en aquests Òscar que han arribat a Ontinyent per a l'equip de Síntesi Arquitectes en el marc d'aquest premi, del premi i dels reconeixements que vam rebre ahir a Azerbaiyán, a Bakú. També parlarem de successos, parlarem de la detenció d'una persona en relació, s'ha desmantellat una plantació de marihuana al municipi d'Ontinyent. Sí. Parlarem d'altres qüestions, com aquest nou rector de la Universitat de València, de Juan Luis Gandia, que ja ha realitzat aquest nomenament, ja s'ha realitzat aquest nomenament a la nau, a València, i també altres qüestions a nivell comarcal que anirem destacant a les 2 i 17.
0: I després ser deportivos.
3: Bueno, avui farem triple parada en el món del triatló. Parlarem amb Joan Blasco del Club Triatló Ontinyent. També ens centrarem en el Club Ciclista Ontinyent, amb el seu júnior, que està en aquest moment en Astúries i està arrossegant grans resultats. I tancarem el nostre programa parlant de la clàssica Ciutat d'Albaida, que realitzarà este diumenge a les 10 del matí.
0: Fantàstic. Avui tenim hora 25.
3: Sí, no, menys 10.
0: Tranquil·lament.
3: És avui entrevisteta.
0: Ah, sí?
3: Del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida.
0: Ah,
3: que tenim
0: bé.
3: Este dissabte parada en Atzeneta.
0: Fantàstic. Gràcies, Tomàs.
3: Gràcies.
0: I Esteve, la ventana 7 i 20, què tenim?
4: Doncs l'altre dia ja ho dèiem, que l'actualitat mana. L'altre dia realitzàvem la ventana en directe des de la manifestació de l'Olleria. Ahir vam anunciar que estaria amb nosaltres el president del COR, sí, Elio Cabanes, però finalment, com l'equip d'arquitectes de Ontinyent, que va realitzar el projecte del Parc de les Mamàs Belgues,
0: van guanyar el premi,
4: doncs ahir van voler parlar amb una de les membres de l'equip.
0: Estan empenyats en que no parlem dels residus. Estan empenyats. Ja veuràs que hi ha una notícia avui que tampoc podrem fer-ho.
4: Bueno, si no, un altre dia, però en principi, esta vesprada, a partir de les 7 i 20, estarà amb nosaltres Elio Cabanes, president del COR B5.
0: Doncs, si no explota el món, com diu aquell, això és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Carmen, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Esteban. Gràcies,
4: Tomàs.
0: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
0: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
6: C44. Continuem en directe en l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en este dijous 21 de maig de 2026. I anem a parlar ara de talent jove. És a dir, si parlem talent jove no parlem de mi. Parlem de tecnologia, tampoc parlem de mi. I també de com les aules poden convertir-se en espais on es creen projectes capaços fins i tot de salvar vides. Escolteu, el Centre Educatiu La Milagrosa d'Ontinyent ha aconseguit un dels primers premis de la 7a edició TAP STEAM. Què és això? Una competició organitzada pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València per fomentar les vocacions tecnològiques entre l'alumnat. I ho han fet en la categoria Coders Cadets amb Vitae Emergencias. Què és Vitae Emergencias? És una aplicació pensada per guiar qualsevol persona pas a pas en, per exemple, maniobres de reanimació cardiopulmonar, la maniobra de Heimlich, bueno, i més coses que ara parlarem. Darrere d'aquest projecte hi ha moltes hores de treball, hi ha molta implicació i, sobretot, una idea molt clara que la tecnologia també pot servir per cuidar i ajudar. Per parlar de tot això, saludem ja Jordi Moltó, que és professor del Centre Educatiu La Milagrosa. Jordi, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Jordi, que no ha vingut a sol, és clar. Ha vingut en alumnes que han participat, imagina, Jordi, d'este projecte, no?
7: Sí, voldria dir que hem participat 8 alumnes.
6: Molt bé.
7: Tenim una representació així de 3, però m'agradaria recordar que a Triana, Jaume, Denis, Salome, Abigail...
6: I ara els tres que tenim ací. Carmen Martínez, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
6: Nayara Boluda, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: I Diego Hinojosa, què tal, Diego? Com estàs?
10: Hola, bon dia.
6: Benvingut i enhorabona d'inici a tots, al grup de 8 alumnes, a tu, Jordi. Clar, perquè competir ja és complicat en Xina, per dir-ho d'alguna manera, però guanyar una cita autonòmica d'aquestes característiques té molt de mèrit. Com vau viure... La gala va ser ahir, no?, si no m'equivoque. Com vau viure la gala, Jordi?
7: Sí, la gala es va desenvolupar. Nosaltres ja, anant a la final, estàvem molt contents perquè el que volíem és que ells vegueren com és aquesta fira de totes les categories que n'hi havia, de parts de robòtica, parts de programació, tot el conjunt de projectes que han presentat altres centres, que no sé si al final eren més de 250 o una cosa.
6: Eren pràcticament 300, si no m'equivoque. Que són molts centres.
7: I m'agradaria que que ells posaren en valor el poder arribar allí i estar presents en una fira d'eixa categoria.
6: A veure, aquí dels tres m'explica exactament què és Vitae Emergències. Carmen, Nayara...
8: Pues jo mateixa.
6: Vinga, va. Sí, perquè t'han mirat tots a tu. No sé per què, saps? Pues serà Nayara. Compte'ns.
8: Pues, a veure, el nostre objectiu en l'aplicació va ser... que van fer un curset sí. en educació física de primers auxilis. I investigant es van donar compte de que en la resta d'Europa, quan una persona tenia aquests problemes de respiratoris, pulmonars o per atragantament, aplicaven les maniobres i tenia un 80% d'èxit. Però, en canvi, així en Espanya era menys d'un 40%. Wow. I van pensar que pues, Espanya, un país tan desenvolupat, tenien que millorar aquests percentatges. I van decidir fer aquesta aplicació, que la vam proposar en setembre, quan van començar, i van començar a preparar-la, programar-la, en desembre, gener.
6: Uh-huh. Jordi, això com funciona? Són els alumnes els que proposen, o tu convides a que proposen, o com funciona tot això?
7: Sí,
6: perquè clar, jo m'estranya moltíssim que arriben en setembre i diguen Jordi, tinc una coseta per a tu.
7: Sí, ells són sabedors del problema que n'hi ha, es van adonar que això era una cosa que es podia millorar i nosaltres sí que es van proposar el poder fer una aplicació i poder participar en el concurs, encara que, bueno, el que pensem és que esta aplicació pot ajudar a la gent, que és el més important, no anar al concurs. Però, claro. Però la idea és, ells ho sabien, ja ho tenien la formació i es van proposar el fer eixa aplicació i ells van aportar moltíssimes coses a
6: l'idea. I dins d'eixa aplicació què trobarem, Carmen? Què trobem exactament?
9: Pues, vale. Quan tu, per exemple, veus una persona en un atragantament o alguna parada cardiorrespiratòria, tu entres a l'aplicació i el primer que fas és que te trobes amb tres apartats, que si és xiquet, si és un bebè o si és un adult, depèn dels anys que tinga, perquè tu no actues igual en un bebè de 5 mesos que en un adult de 20 anys o 30.
6: Tal qual.
9: Elegis és més o menys l'edat que pot tindre aquesta persona i una vegada apretes aquest botó ja te fica si està atragantant-se o si està inconscient, si respira i depèn dels botons que tu vagis apretant deixen uns vídeos en les maniobres que tens que fer i després dos botons si està funcionant o si no funciona, què n'hi ha que fer. I després també en aquesta aplicació sempre n'hi ha un botó de crida 112 per si cas que és normal el bloqueig és o ai, que no sé què fer, pues sempre pots cridar al 112 i l'aplicació sempre està geolocalitzant en tot moment. Uh-huh. I mentre l'ajuda està venint ells saben el que tens que fer perquè aquesta formació en paral·lel s'està guardant i quan ve l'ajuda ja saben el que tenen que fer. I sempre n'hi ha un mode educatiu on tu, pel teu compte, pots veure els vídeos per a formar-te i formar els demés.
6: Es parla que esta podria ajudar a salvar fins a 5.000 vides a l'any a Espanya? Això és de veres? Qui me contesta, per favor? Això és aixina, Diego o Jordi?
10: Sí, això és aixina perquè en Espanya...
6: Ella ho ha dit allà, però
10: sí,
6: 5.000...
10: I més, també.
6: Clar.
10: Sí, a més que també allí en el concurs ens va dir la regidora de Sanitat, no sé què era, crec que era d'això.
6: Sí, consellera seria.
10: Sí, la consellera, això. Pues ens va dir que s'ahorraria a Espanya un munt de milions salvant vides si aquesta aplicació la tinguera tot el món.
6: Uh-huh. Jordi, ha sigut molt complicat el procés de creació de l'aplicació, la programació, etc.
7: Sí, jo el que volia comentar és que clar, sí, n'hi ha una implicació molt gran.
6: Uh-huh.
7: Molt gran. Jo crec que això és un projecte de centre i estava comentant-los jo al meu alumnat. Uh-huh. Que si no és per ells no es pot tirar endavant perquè necessita una força de voluntat gran, perquè són hores algunes en classe però moltes fora.
6: Extra, no?
7: Moltes fora de classe.
6: Sí, mira, diuen que sí.
7: Les famílies que ens han apoyat. Claro. Molts tot el professorat de secundària implicat. I després estava també raonant-los que això és una qüestió de centre, que estan ahí perquè en infantil i en primària ara recollim els fruits de que ells no són sabedors, no són conscients.
6: No, clar, però per això tu vas
7: interioritzant,
6: clar.
7: I clar, tot el que han tot és el professorat del centre és el que ha format per a recollir els fruits ara en quart d'ESO.
6: Que no està mal, eh? Que no està mal, que no és només, clar, que està molt bé, que no és només el programar l'aplicació, sinó és tot el treball que hi ha, com tu dius, no? Des de ben xicotets fins a arribar ara, i poder tindre este premi, que el premi, per cert, està així damunt de la taula de l'estudi de Ràdio Antilla en Cadena Ser. Clar, és que moltes vegades es parla de la tecnologia com una cosa freda, no? Però este projecte, jo estaves dient-lo tu, t'estava escoltant, que té una part molt humana i molt social, a més de tot el que costa des de xicotets, però per ajudar a la gent, no?
7: Sí, sí, la nostra idea és ajudar a la gent, com, bueno, un dels valors del nostre col·legi és eixe. La Milagrosa sempre té el carisma vicencià i és el d'ajudar als demés de forma desinteressada. I no crec que n'hi hagi res més gratificant que poder ajudar a qualsevol persona en qualsevol moment. De fet, en la gala van per cada una dels llocs de la fira els mentors, sí. I precisament un mentor crec que es va comentar que havia tingut un episodi
6: d'aquestes característiques,
7: sí. Característiques i que li... Bueno, tirava a faltar una ajuda de...
6: Pues ja la tens.
7: Ara anem a veure si podem tirar un poquet més endavant, presentar-ho en empreses, en conselleria, perquè no es queda així.
6: Clar, ara va dir, perquè un projecte d'aquestes característiques, l'aplicació està feta per a Android, si no m'equivoco, però clar, això com es desenvolupa o quin és el següent pas per a que la gent pugui utilitzar l'aplicació? Qui me contesta?
10: Te contesto jo, si vols.
6: Sí, perquè ja l'ha estat tossint.
10: Pues el segon pas que volíem fer en l'aplicació seria terminar de finalitzar-la, perquè la vam presentar com una versió beta, tipo, no estava terminada del tot.
6: Val.
10: I ara el que voldríem seria terminar de pulir-la del tot, uh-huh. I fer que visualment siguera més atractiva, a més d'integrar un assistent d'intel·ligència artificial.
6: Molt bé.
10: Per si vols, si no és sol, és un atragantament o una parada cardiorrespiratòria, pues que li digues, per exemple, si és una reacció al·lèrgica, li dius i et pot ajudar d'altra manera.
6: Uh-huh.
10: I a més d'això, ens agradaria pujar-la a Google Play.
6: Val.
10: Per a que tot el món se la poguera descarregar.
6: Això és el que preguntava jo, contra'm.
7: Sí. Bueno, l'aplicació és delicada, i el jugues la vida. El que hem buscat, i clar, necessitem hem buscat a professionals.
6: Molt bé.
7: Hem buscat a professionals, no podem jugar-se-la de ninguna manera.
6: No, no, clar.
7: Hem buscat a professionals, que és el que estava dient Diego, que ens han dit que en un principi s'han buscat, després han fet l'aplicació, i ens han comentat que hi ha unes coses que s'haurien de modificar o millorar, no són moltes
6: detallets, però que hi ha que fer,
7: però que són molt importants, pues, en la vida de les persones.
6: Clar.
7: I clar, després d'això necessitaríem una certificació d'algun metge professional o de diversos. I clar, què mos agradaria? Pues presentar la conselleria, que és on tindria que integrar-se. Clar, això és, somiar és gratis.
6: Bueno somiar. Vosaltres pensàveu que anàveu a guanyar un premi d'aquestes característiques?
7: Pues la veritat és que no.
6: Veus, clar, el primer pas ja està, és crear l'aplicació, heu guanyat un premi molt important dins del món del que estem parlant, i ara, pues, el següent pas és més complicat, però per què no? Aneu bé de programació, perquè entenc, no? Carmen, tu controles o com?
11: Bueno, aquest projecte s'han dedicat, per exemple, Diego, Denis, sí, i Salome, han fet la part de programació, i després Abigail, Triana, Jaume, Nayara i jo s'han dedicat a tota part de disseny, de fer els vídeos.
6: Nayara, vols utilitzar l'aplicació? T'estàs ofegant? Que m'aneu a fer una prova en directe? O com és? No ho sabia jo.
7: Ens has pillat, anaven a fer-ho.
6: Dic, ostres, la performance està quedant molt bé. I tu estàs... Perdona.
11: No, tranquil. I nosaltres és 3-5, s'encarregàvem de la part de fer els vídeos, per exemple, per descarregar totes les infografies per a poder autoformar-te tu en el mode d'ensenyament, però els programadors que han fet l'aplicació han sigut Diego, Denis i Salomé.
6: Té cara, de programador.
9: Sí, sí, té cara d'informàtic.
6: Que sí, que no. T'agrada, Diego, o no?
10: Sí, m'agrada bastant.
6: Sí, sí, sí, sí, nota. Sí, sí. Ha sigut complicat de programar esta aplicació o dius, no, o sigui, és
10: una... No, sí, realment ha sigut bastant complicat.
6: Val.
10: Perquè nosaltres l'hem programat en App Inventor,
6: val,
10: que és una web per a programar bastant senzilla, és per blogs.
6: Val.
10: I... sincerament, el seu disseny no és molt agradable a la vista, entonces hem tingut que añadir extensions i coses per a millorar-lo.
6: Ajà. Bueno, però ho he fet.
10: Sí, l'hem fet.
6: Està molt bé, molt bé,
10: sí,
6: molt bé.
10: Sí, sí.
6: Nayara, és que no sé si preguntar-te, però estàs bé o no? M'estic preocupant, eh? Estàs bé o no?
8: Sí, sí.
6: Vale, vale, serà al·lèrgia, imagina. Bo, hem d'anar perquè arribem a la una i arriba la informació nacional internacional, però de nou, enhorabona a tot l'equip, a tot el centre, per els anys que porteu treballant en esta història, per a que s'interiorisse i que arribi el moment i que Diego pugui dir, home, ha sigut complicat, però no tant, i que vos agrade este treball i fer aquestes coses, a més, com a objectiu per a ajudar a la gent. I tant de bo el següent pas, que és el complicat, que deies, Jordi, arribi, i que arribi a conselleria i que pugui estar dins de qualsevol plan. De veres, Diego, Carmen, Nayara, estàs millor o no?
8: Sí, sí.
6: Pues ahí, està roja. I Jordi i el Consell de la Milagrosa, enhorabona. I moltíssimes gràcies per haver vingut.
7: Gràcies a vosaltres per donar esta difusió tan interessant per tota la població.
6: Gràcies, adeu.
10: Adeu.

0: i el migdia, 8 minuts. En la primera hora del programa ens hem centrat en parlar d'educació de diferents maneres, de la vaga dels docents, per una part, i també després premis que arriben a estudiants que, per exemple, són capaços de programar i de crear aplicacions que poden ajudar a tot el món. I en esta segona hora de programa, com és dijous, ens centrem d'inici en la festa, perquè arriba el nostre moment de ser festa i arriba també el moment de saludar, entre altres, a Esteban Arroyo. Hola, Esteban, de nou, què tal?
1: Hola, de nou, Miguel.
0: I saludem a Esteban i també saludem als amics de Capitalia, perquè hi ha que saludar als amics de Capitalia perquè continuen acompanyant este ser festa. Ja sabeu que arribarem fins a la setmana gran de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, el dia, eixos dies, que ja contarem el que estem preparant, perquè hi ha moltes coses que contar, però Capital estarà amb nosaltres i amb vosaltres, perquè sempre estan ahí, sobretot quan tens que vendre una casa o quan tens que comprar una casa, si necessites assessorament, ells t'assessoren. Que necessites negociar, ells negocien per tu. Que necessites buscar a gent per a poder vendre eixa casa, ells busquen. És a dir, que t'estalvien tots els mals de caps. Per a aquella gent que estiga pensant, no, jo m'ho faig tot. No, no, no, no, mala idea. Confia en Capital, ja saps que estan a Ontinyent, a Xàtiva i al Coi, físicament, i que també els trobes a capitalia.net, i que Capitalia és amb K. No te'n vaig a buscar en sí, que trobaràs una altra cosa. Això per una part. I tenim més amics avui. Esteban, presenta'ns al convidat i al protagonista d'avui.
1: Doncs sí, en la nostra secció Ser Festa continuem coneguent comparses i càrrecs de les festes de Moros i Cristians de 2026. Avui ens acostem a una de les comparses més veteranes del bàndol moro, la comparsa Moros Espanyols. La comparsa va néixer l'any 1920 de la mà d'un grup de juerguistes de Càbiles i al llarg de més d'un segle d'història ha mantingut una personalitat pròpia molt marcada dins de les festes. La seva indumentària ha anat evolucionant amb el temps, encara que en 1982 es va renovar respectant els colors originals. Per conèixer millor la història, el present i els reptes de futur de la comparsa, avui està amb nosaltres a través del telèfon, perquè la feina no li permetís estar amb nosaltres així a l'estudi, Enrique Galvis, primer tro de la comparsa Moros Espanyols. Bona vesprada, Enrique.
0: Enrique? No s'escolta, Enrique. Anem a intentar a voler tornar a connectar.

0: ahora ya sí tenéis sort. Enrique, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, en sentido
2: ahora. Ahora sí, ahora sí que te escolté. Sí, alto sí. Y claro. Enrique, anem allà. Com vos preguntem a tots els primers tro, com vas rebre la notícia? O va ser tu qui vas dir, vull ser primer tro dels moros espanyols?
1: Bueno, pues el primer tro sin la comparsa dels moros espanyols no te presentes ni te l'exigen. Així tenim per tradició agarrar-ho per la llista de número de component. Quan entres a formar part de la comparsa, t'adjudiquen un número i arreglo ese número, pues cada any mos toca un.
0: Ah, mira.
1: Si per una d'aquelles no estàs d'acord o no vols ser o lo que siga, pues
2: passa el següent
1: número i li toca el següent.
2: Uh-huh. I quin número tenies tu?
1: Jo crec que és el 34. Uh-huh. El 34 o el 35, vaja, no sé dir-te ara en seguretat.
2: Uh-huh. I com estàs vivint enguany el càrrec? Com estàs vivint aquest 2026? Hi ha algun moment que t'haja

0: marcat especialment?
1: Buah, el càrrec, això és una experiència inolvidable. De moment, el que estem vivint fins ara, no m'esperava jo haver arribat a conèixer tot aquest grup de gent que pues, s'han unit de tal manera que espero que siga per molt de temps, no s'acabe, vaja. I res, el que més m'ha agradat de moment fins ara va ser el desfile que van fer en Castelló amb la Magdalena, que bueno, van passar ahir un fin de setmana superbé, ens van atendre de 10, i molt bé, molt bé. De moment, tot el que estem fent, estem passant-ho a lo grande, a lo grande. No m'esperava jo tantes coses en el tema este del càrrec.
2: Ah, sí? És curiós, perquè, clar, segur que coneixes a molta gent de la teua comparsa, que ja han segut càrrecs, etc. I encara que conten les coses, després és més del que pareix, Enrique?
1: Ui, això... Si no... Hasta que no ho proves, no ho saps, la veritat. Hasta que no ho proves, no ho saps.
2: Mira.
1: I me pareix que, clar, ara és quan ve lo fort, perquè, ja el dic, hi ha dies que tenim dos o tres coses en el mateix dia i actes que han fet que jo no sabia ni que existien estos actes, vaja.
0: Per exemple, l'any passat el primer tro va ser el regidor Òscar Borrell i tu eres el portaguió, no? Clar, ahir vivies un poquet en companyia d'ell, però ni punt de comparació en guany, no?
1: No, que va, no té res que voler. L'any passat va ser el calentament de lo que tenim en guany. Jo és que sóc de... La meva esquadra és dels pares que són de la comparsa, entonces som des de ben xicotets, som tots de la comparsa Amor dels Espanyols, la meva penya. I res, portem ja un parell d'anys en el càrrec de primer troc, el va ser primer Carlos, després Òscar, ara sóc jo, l'any que ve li toca a Gaspar, després, no sé si crec que li toca a Manolo, o sea, que anem tots seguits Garrido... Així anem tots seguidets.
2: Sí, senyor. Des de ben xicotets, des de quins anys tenies tu? Des de que vas néixer o després?
1: No, jo des de que vas néixer. Jo i quasi tots de la meva penya, des de que vam néixer, som d'ací de la comparsa.
2: Que bo.
0: Com es diu la teua esquadra o la teua penya?
1: La meva penya és la penya Estàs que sí. Que des d'ací vull donar-les gràcies per tota la col·laboració que tinc d'ells. I un deure, la veritat, que estan així a totes.
2: Enrique, Estàs que sí, es diu la penya, això té història segur.
1: Pues si vols que te diga la veritat, no me recorde, perquè d'aquell entonces ara no sé dir-te la història. Però sí, alguna història d'ho de tindre, però jo no la recorde, la veritat.
2: Val.
1: En una pròxima entrevista t'informaré i te contaré.
2: Informa, sí, l'averiguarem. Perquè és que un home aixina, jo sé que té història, perquè Estàs que sí, no és per qualsevol cosa.
0: Enrique, què significa per a tu ser moro espanyol?
1: Bueno, això és un sentiment, això és com el que és del Barcelona o del Madrid o del València, això n'hi ha que viure, tens un sentiment, t'ensenyen, no sé, una forma de desfilar, és algo molt bonico. Jo m'ho va transmetre mon pare i la veritat que en ma casa pues, són els meus germans, han sigut molt espanyols, jo, els meus fills, i molt content.
2: T'emociones, al pensar en tot això, eh?
1: Sí. M'entra ganes de... Me fiquen nerviós.
2: No, però és normal, l'emoció. Això, ahir jo crec que és on es veu quan un fester es viu, i el viu des de que naix fins ara, que es càrrec, etc. No? És que aquesta emoció té que existir, Enrique, si no, pa què?
1: Sí, això és molta història, molta.
0: I com està siguent el suport de la resta de companys de la comparsa, a banda de la teua penya i també la teua família?
1: Bueno, això... Jo, la veritat, que si no fora per l'apoyo, primer que res de la Junta, de la penya i de la família, jo això no ho hauria tirat davant, perquè és una responsabilitat molt gran. Però bé, entre tots, des d'ací vull donar les gràcies i la veritat que molt bé, molt bé. Està siguent una experiència molt bonica.
0: Enrique, parlaves abans de la desfilada que vau tindre en la Magdalena de Castelló i prèviament va ser el mig any. Com va anar?
1: Bueno, el mig any va estar molt xulo. Va estar molt xulo perquè va ser... No m'esperava jo l'acolliment que vaig tindre en la penya, de l'esquadra, d'eixir a desfilar... Vaig estar fent de cabo esquadra i m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Ho vius d'una... Sempre he dit, siguem soldat ras i ara pareix que sigues sargento i canvia la cosa. Per dir-te alguna cosa, perquè tu m'entens.

0: Sí. Queden 7 mesos, no, 8 mesos, perdó. Estic consistiguem en
1: anarem... Queden 3 mesos.
0: 3 mesos, 3 mesos exactament, perdó. 3 mesos per a la setmana gran de festes. Quin és l'acte que esperes amb més ganes?
2: Pues l'acte que més espero jo amb més ganes crec que és l'entrar. Perquè és l'acte on tu, pues... No sé, pareix que te lliuisques més o estàs tot el dia els amics dinant, pa que sí, pa que allà, i ve l'hora de desfilar i... Pa mi, jo crec que és l'entrar, vaja. Però tots els actes són bonicos, eh? No, no perquè els altres són igual de bonicos, però l'entrar pareix que siga l'entre que més m'agrada.
0: I com estàs portant la responsabilitat, les feines de les que estàs que encarregar-te per ser primer tro?
2: Pues així la meva comparsa, el que és la feina de primer tro és una feina molt bona, perquè la veritat, jo m'encarregue de poques coses, perquè tinc tota la col·laboració de la meva penya i de la junta de la comparsa, que són els que s'encarreguen de la feina bruta que diguérem. Jo sóc la cara visible i ells són els que fan i desfan i la veritat que si, ja el dic, si no fora per ells, pues jo no podria ser, vaja, perquè degut a la feina i tal, pues no me ve les coses prou difícils, però ja t'he dit que si jo he sigut, qualsevol pot ser. És un any molt bonico i més enguany que m'ha tocat l'any d'embaixar, que des d'ací saludar a Sergi i David, que bueno, m'han tocat una parella que... Això sí que no tenen freno. No tenen freno.
1: Què vols dir en que no tenen freno?
2: Buah, pues els tios són uns màquines. Estan a punt pel que faci falta i menegen cel i terra i, bueno, i per la festa no vull dir-te res. I això mos revolquen a tots.
0: Precisament, anava a preguntar-te, ja que enguany teniu càrrec, a banda de ser com a primer tro, teniu l'ambaixada, heu realitzat fa poquet el Fava Fest amb un 40 session amb Cristian San Bernardino. Què més teniu organitzat en el que queda fins a festes?
2: Pues ara d'ací a final de festes me pareix que eventos ja... Este divendres tenim un sopar que mos inviten David i Sergi a l'esquadra d'ells i a la junta de la comparsa, però així a cara a festes ja tenim la setmana gran, que ja és lo de tots els anys, o sea, dinar dilluns, la verbena, dimarts dinar també, o sea, ja aixina eventos a multitudinaris, ja, si no m'equivoque jo, ja ho tenim tot passat.
0: I com veus el futur de la comparsa? Hi ha relleu generacional i ganes de continuar fent festa?
2: Ui, el relleu el tenim assegurat. Si estem ara, de moment, en uns números que són 330 o 340 i... ja tenim el cupo tancat, perquè, clar, això...
0: Ai.
1: Pareix, sí. Sí. O li estan cridant, o
0: la cobertura.
1: O la cobertura, o alguna cosa d'aquestes. Anem a esperar
2: ara. De poder obrir les portes a fer la festa més gran.
0: Mira, Enrique, què estaves dient? Perquè t'ha fallat la cobertura i no t'hem escoltat.
2: Ah, perdó. Pues que ara... tenim el cupo tancat perquè som 330 o 340, sí. I clar, organitzar-ho tot per tanta gent és molt complicat. La gent que està portant la comparsa per organitzar per tot això se'n va de mare. Entonces el relevo està assegurat. Ara falta, pues, a veure si podem obrir el cupo i organitzar per més gent, perquè tenim gent que vol apuntar-se, però de moment no pot ser, no estem preparats per tanta gent.
1: De què depèn de que pugueu obrir o no el cupo? D'organització més que res, o com?
2: D'organització, els locals per a ganar la gent, el carrer allà on estem nosaltres, ja sí. No cabem, tallem el carrer de punta a punta i ja no cabem. O sea,
1: estrès.
2: És puesto on estem ubicats, caires, taules... Clar. És que no és tan fàcil, no és tan fàcil. Així voldríem ser 1.000, però no pot ser.
1: I hi ha molta gent que està demanant entrar, està ahí esperant o què?
2: Sí, ja farà temps darrere van tindre que decidir el tancar el cupo i només poder admitir a antics components o fill de component, perquè, clar, hi hauria una cola immensa i arriba un moment que, pues, n'hi ha que plantejar-se-ho, perquè la gent que està portant-ho, pues, no es... que sí, cada un té la seva feina i això és un hobby.
1: Clar, clar, és que és això, si no tindries que dedicar-te una exclusivament a la conversa, claro. I això no pot ser, clar.
0: Enrique, un desig per a les festes de 2026.
2: Bueno, pues el desig és que tot i que segons lo previst, que mos acompanyi el bon temps i que res, que tot això ho passem bé i no res, i un any més.
0: Doncs Enrique Galvis, primer tro de la comparsa Moros Espanyols, moltes gràcies i com vos diguem a tots, anirem parlant doncs d'ara fins a que s'acaben les festes de 2026.
2: Molt bé, moltes gràcies i un saludo per a tots.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu, gràcies. Estava jo fent memòria sí, de tots els que estan passant i que han passat fins ara en este ser festa. Pot ser que Enrique siga un dels que més s'ha emocionat parlant de la festa. Pot ser, eh?
0: Sí.
1: És de veres que hem tingut algunes també que s'han emocionat parlant quan recordaven o tal, però Enrique pot ser que és un dels que més s'ha emocionat. Sí, perquè ahí és, veus el sentiment, no?, de fester, no?, d'estar tota la vida.
0: No el teníem fester davant, però escoltàvem
1: sí,
0: la seva veu. Sí,
1: això es nota. Una altra cosa no, però d'això en tenim. No hem acabat, este ser festa, no res. Connectarem amb el nostre benvolgut Quique Urquín per a que ens conte quina és la peça que recomana avui. Vinga.

0: 6 minuts, arribem a l'una i mitja. Ja està amb nosaltres Quique, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, i tu? Benvingut de nou a este Ser Festa. Volem saber quina és la peça que ens has preparat per a recomanar i per a escoltar esta setmana. Conta'ns, Quique.
1: Pues, avui anem a escoltar l'entrada dels Moros. Però vos conte.
0: Vale.
1: Sabeu el que és un obstinato en música?
2: No,
0: ni idea.
1: Pues, és un ritme o frase musical curta que es repeteix de manera constant i sobre el que es construeix sempre la composició.
0: Val.
1: A vegades està arriba a identificar l'obra de manera clara. I és precisament això el que anem a escoltar. Un ostinato que resulta inconfundible. Tots sabem, tan sol escoltar la introducció, quina marxa és.
0: Ah, mira, que bo.
1: Títol original, Uzul el Meslim, o com popularment la coneixem, ja he dit, l'entrada dels Moros, escrita en Cádiz en 1914 per Camilo Pérez Monllor. I per què en Cádiz?
0: Per què? Pues
1: perquè l'autor era el director de la banda de la infanteria marina d'allí destacada.
0: Ah, amigo. Vale, vale.
1: Mireu, té unes innovacions que per l'època van ser una autèntica revolució. Primer, ús de la dolçaina. Després, crea aquesta mixtura, del que se'n parla, l'obstinato, que està inspirada en el folclore del nord de Marruecos. I després fa una combinació rítmica en la que no utilitza timbals, pandero, tambor, pandereta i tot això.
0: Uh-huh.
1: I si voleu, anem escoltant aquest obstinato.
0: Clar que sí.
1: Tan característic que ens porta sempre a pensar en quina marxa és en si, a identificar-les.
0: Jo estic molt content perquè també m'ensenya coses gràcies a Quique, saps? Ja sé el que és l'obstinato en música, saps? Quique, moltíssimes gràcies, amic.
2: Fins la setmana que ve.
1: Passar bon dia.
0: Adéu. Adéu. I gràcies també als amics de Capitalia, que no, ells no són obstinato. Ells el que són professionals en el seu sector i en el seu treball. Ells te van a ajudar a vendre, a comprar un pis, una casa, un xalet, el que necessites. Necessites ajuda? Ells estan sempre Capitalia, en capitalia.net i presencialment a les seues oficines a Ontinyent, Xàtiva i Alcoi. Deixa't de mals de cap i apunta't a Capitalia. Esteban Arroyo, moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Literatura, cinema, debats, rutes guiades i trobades amb autors i autores destacades del panorama estatal, amb noms com Elvira Lindo, Aro Sainz de la Maza, Susana Hernández o Joan Carles Ventura. Esta vesprada, a més, arranca oficialment, podem dir, el festival al Centre Cultural Caixa Ontinyent, amb la inauguració i el lliurament del Premi Ontinyent Negre 2026 a l'escriptora Elvira Lindo per tota la seva trajectòria. Però volem conèixer molts més detalls. No sé si tots, però molt més detalls d'esta edició. I per això saludem ja Francisco Valero, que és un dels organitzadors d'este Ontinyent Negre. Francisco, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia i molt agraïts en nom de l'organització per esta invitació a vindre ací.
0: Però gràcies a vosaltres per estar ahí sempre. Clar, he dit, són 11 edicions ja d'Ontinyent Negre, que això no és ninguna tonteria. Quan mireu enrere, vos imaginàveu que aquell projecte acabaria convertir-se en una cita cultural ja tan consolidada?
1: Exacte. Vull dir que els començaments van ser modestos, però al llarg d'aquestes 11 edicions pues, ha anat augmentant el prestigi i el nivell dels autors fins a primeríssimes figures. Bueno, no podria dir, és incontable el panorama de figures que
0: han passat per ací, no?
1: L'any passat mateix, Antonio Muñoz Molina, l'il·lustre escriptor.
0: Bueno.
1: En Guany el Vigalindo, hem tingut, en fi...
0: Tot queda en casa, també tinc que... Antonio Muñoz Molina, sí, Vigalindo... Bueno. Però no, molt bé, no és de veres. Si tu mires així un poc i vas mirant i veus que han passat figures molt importants de la literatura del nostre país i també de fora. En Guany torneu a combinar cinema, literatura, debat, rutes i activitats molt diferents.
1: Exacte.
0: Per a la gent que està escoltant per primera vegada dius, jo coneixia un altre festival, però Ontinyent Negre no, encara que són 11 edicions. Quina és la filosofia del festival, Francisco?
1: Exacte. Jo crec que el que té d'especial, característic, solem comentar en les reunions que fem de l'organització, és l'acollida, encara que Ontinyent és una ciutat gran, és un festival molt entranyable per a la gent que participa. No és sent com en grans festivals més de despersonalitzats de grans ciutats que intervenen molts autors. Així venen els autors i es senten com a casa.
0: Clar, és com més familiar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, molt familiar, molt entranyable, molt bon ambient. De fet, conté un poc anècdota. Ara Sainz de la Maza, un dels nostres amics, bueno, va vindre i a partir d'ahí no falla un sol any. Està desitjant que arribi el festival per a poder vindre i compartir tertúlia, gastronomia, presentacions...
0: Clar, això parla molt bé del festival, no?
1: Exacte.
0: Perquè això, i sempre s'ha dit, no? El boca a boca...
1: Exacte.
0: Pues també
1: exacte.
0: Clar. Hi ha una cosa interessant... Bueno, hi ha moltes coses interessants. Perquè, clar, quan tu penses en Ontinyent Negre i si coneixes altres festivals literaris, penses en gent molt lectora, no? O molt cinèfila. Però jo tinc la sensació que és un festival molt obert, que és molt accessible.
1: Sí, exacte.
0: Que no és només per a gent que li agrada llegir o li agrada el cine, no?
1: De fet, el programa d'actes intenta que siga tot molt obert a la població, a diferents sectors de la població, no només a la gent, a lo millor, més erudita, especialista. Tenim des de el professor doctor Àlex Martín, que ve de la Universitat de Salamanca a fer una xerrada per a la gent jove, per a cuidar el talent dels joves lectors. Després presentacions, després el Vermut Negre, més obert a qualsevol tipus de públic. Es tracta de compartir allí conversa, bona companyia, cerveseta, en fi.
0: Com prepareu la programació? Imagina que ha anat canviant del principi ara, no? Sí. Perquè al principi, com tu dius, al principi era tal, això que estem ahí, més modest, tal... Però com prepareu la programació? Perquè si tu veus la programació, després la repassarem. Però ja has citat dues coses que a mi em pareix que estan molt pensades. Vull dir, no es tirar ahí damunt de la taula...
1: Exacte.
0: No, pues que vinga, no sé qui. No, són coses que estan molt pensades. Com prepareu la programació perquè tinga un equilibri, podem
1: exacte.
0: Dir?
1: Pues les persones que formen part de l'organització, que tinc l'orgull de col·laborar amb l'organització, pues tenim alguns noms, tenim propostes, per exemple, Ximo des de la llibreria, Joan Enric des del cinema té també propostes i se posen allà en comú i es fa un intent un poc de convidar a aquestes personalitats
0: De com arribar allà, imagina, no?
1: I el que dèiem de la nostra història, clar, com han vingut personalitats i les personalitats també ens han recomanat, ens han facilitat el contacte a altres personalitats I això, clar, ajuda molt, de tindre bon nom, pues ajuda al prestigi.
0: I tant. Parlem de prestigi, ja hem dit abans que esta vesprada arranqueu amb una convidada de molt de pes, Elvira Lindo. Què hem de contar de l'Elvira Lindo, no? Què suposa per al festival contar amb una autora així?

0: i entregar-li el premi Antinyanegre en 2026.
1: Bueno, important perquè, com és una personalitat molt gran, pues, té una agenda molt apretada, que ens ha acceptat el premi i que vinga així. Ahir, per exemple, pues, estava en València també, en Russafa, en un acte cultural també. Vull dir que
0: no para.
1: No para, i a més és una persona molt cosmopolita, ha viscut en Nova York, etc. O sigui, ve així on tinguem. Ha acceptat la nostra invitació i la tindrem així per a tota la població que la vulgui saludar o signar els seus llibres. Allí estarà per atendre al públic contingent.
0: També, jo crec que hi ha una aposta molt clara pel gènere negre en valencià i català, no?
1: Exactament.
0: Amb celebració dels 100 títols de la col·lecció Crims.cat. Com d'important és donar espai a aquesta literatura negra feta des d'ací, en el nostre idioma?
1: La idea del festival és que es puga també tindre un espai de reconegut prestigi la literatura que es fa també en català. Aleshores, casualment es complís també els 100 títols de la col·lecció Crims.cat que dirigís el professor doctor de Salamanca, que vindrà a la xerrada magistral. I els autors també valencians també sempre han estat representats i per a posar un poc en valor la literatura d'aquest gènere en la nostra llengua.
0: Jo estava pensant que el festival també té un punt, a veure si m'explique, molt reivindicatiu culturalment, no?
1: Sí. Dir,
0: perquè està aquesta idea que acabem de parlar, però sobretot jo pense que és demostrar que des de les comarques també es poden impulsar cites culturals.
1: Exactament.
0: De molt de nivell.
1: De primer nivell, exactament.
0: Clar, és que és un pensament meu,
1: sí,
0: és una reflexió,
1: és molt important.
0: Però no sé si és així.
1: Perquè festivals negres s'han generat en moltes parts.
0: Sí.
1: Pues nosaltres tenim l'orgull de formar part d'aquesta xarxa, diríem, de festivals negres en un festival de molt de prestigi que combina un poc tot el programa, incloent la part gastronòmica, que no n'hi ha que oblidar, perquè la millor companyia d'un bon llibre, una bona conversa, una bona tertúlia, pot ser el vi, pot ser... I que poder formar part d'una organització aixina, pues està molt bé.
0: El vermut negre, conta'm què és això.
1: El vermut negre és hermana exista en la cafeteria de l'Hotel Cazar, tot sí. El públic és molt benvingut, i consisteix un poc pues, en això, una espècie de tertúlia literària amb una cervesa o un cafè i xerrar. En este cas és molt divertit el títol perquè va ser una espècie de tàndem entre Aro Sainz de la Maza, el gran escriptor,
0: sí.
1: I el nostre gran escriptor i poeta Vallvidi, Àngel Company.
0: Bueno, aleshores, el Falladors, que diu aquell.
1: El títol és Aaron Company, però com l'han posat en anglès per ells, Aaron Company.
0: Aaron Company, sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Aquesta espècie de tàndem
0: sí.
1: Entre els dos escriptors que Àngel ja el va presentar a Aro Sainz de la Maza quan va vindre una de les edicions. Han fet molt bona relació, molt bona amistat. I en este cas el vermut negre el faran ells i parlaran sobre el relat de gènere negre i també la gran pantalla perquè un dels llibres d'Aro Sainz de la Maza s'ha convertit en sèrie.
0: És de veres.
1: I serà un poc això, una tertúlia literària, conversa...
0: Hi ha més activitats, ja has parlat de la xerrada de gènere negre per a joves, no? Que donarà...
1: I això és demà, que tenim també...
0: I això és demà a les 12:30, no?
1: Si
0: no
1: m'equivoco. Els estudiants podran vindre i es parlaran sobre... literatura negra, cinema negre, cibercrim, també que és una cosa molt actual per a la gent jove.
0: Sí, senyor. Bueno, de fet, en l'última novel·la d'Àngel Company, crec que parla de cibercrim.
1: Té un par de relats curts específics sí. Sobre cibercrim.
0: Sí, senyor. Després del vermut negre, això, el vermut negre és a les 12 el dissabte, veritat? El dissabte a les 12.
1: Exacte.
0: Val, perfecte. I després tenim algo el diumenge que jo vull preguntar, què és això de la fletxa a la ruta del vi?
1: Sí.
0: Per favor, conta'm això.
1: Exacte. Bueno, Fletxa és un dels personatges de literatura negra.
0: Sí.
1: I la novel·la de Joan Carles Ventura està ambientada en la famosa Ruta del Bacalao, aquella llegendària,
0: sí.
1: Un poc, ruta valenciana famosa. Pues és una espècie, igual que allò era la Ruta del Bacalao, de discoteques, etc., pues ara és un poc pues, Fletxa en la Ruta del Vi, i se presenta el llibre i la tertúlia literària en un celler.
0: Fantàstic. Fantàstic.
1: Altres anys hem fet les presentacions en bodegues i després hem menjat una roseta i enmig de les vinyes, o sigui, tipo grec.
0: Això també és literatura.
1: Que això és el que dèiem que no tenen altres festivals.
0: Exacte.
1: Perquè tenen una altra escala i nosaltres tenim ese ambient.
0: La gent d'Ontinyent, de la comarca, és gent lectora? És gent lectora aficionada a este gènere? Tu creus?
1: Sí, jo crec que sí, n'hi ha un públic, eh? El gènere negre té el seu públic.
0: Sí, no, el gènere negre...
1: Exacte, en lo que és en general, sí. I en Ontinyent, jo crec que sí, perquè la gent respon molt bé. I Ximo en la llibreria, que és el que millor pot contrastar, de fet, l'interès de les persones, perquè ara, al final, en les presentacions també està la possibilitat sempre d'adquirir el llibre i que te'l signe l'autor. Vull dir que això és un índex d'interès de les...
0: Sí, jo sempre m'he preguntat, i porto molts anys, i encara me pregunte, què té este gènere que enganxa tant?
1: Exacte.
0: Saps? Perquè, clar, és que estem parlant al final de crims, de corrupció, sí, de violència.
1: Exacte.
0: De tal, i dius, hòstia, però cada vegada interessa més en general,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc la sensació. Sí. Doncs, avui comença oficialment, exacte. Encara que la passada setmana ja sí, vau fer activitats.
1: La part de cinema, encara com és molt complet, té una part cinematogràfica i té una part literària, té una part gastronòmica. Aleshores, la part cinematogràfica ja va començar amb Hilda, ese clàssic tan fantàstic, que és el 80 aniversari d'ese clàssic.
0: Ah, pues.
1: De cinema negre, gran pantalla, res a veure amb la projecció, a lo millor en casa, en el nostre sistema.
0: Res,
1: pantalla gran, el blanc i negre clàssic. En fi, vull dir que...
0: I ja ho fet també la setmana passada, si no m'equivoque, rutes guiades, una ruta guiada que a mi...
1: Sí, una ruta criminal.
0: M'ha saber molt greu no poder anar.
1: Pues és molt interessant perquè el professor Alfred Bernabéu, també cronista, fa un recorregut per on tenien en llocs que han sigut realment escenaris de crims.
0: De crims.
1: Crime scene, com diuen en les CSI.
0: Sí,
1: pues bueno,
0: senyor.
1: Així tenim històries, algunes terribles, de crims que han passat així en la ciutat.
0: I per acabar, jo no volia passar la oportunitat de parlar del cartell d'enguany.
1: Preciós. Vale.
0: Perquè el cartell d'enguany que ha fet RUC, Rubén Cambra, que a més és col·laborador i amic del programa, és una passada.
1: És una meravella.
0: Cartell, la gent ens... És potentíssim.
1: Potentíssim perquè té aquest homenatge als clàssics del gènere, la gabardina del detectiu, però també... Ese to futurista tipo Robocop, que es una especie de cyborg, mig robot, mig boca anunciante el futuro y manté los parámetros clásicos del género negro, pero de una manera futurista.
0: Sí, señor. Doncs des d'avui fins al diumenge, Ontinyent Negre, ja sabeu, este cicle de cinema i novel·la negra, així a Ontinyent, amb un munt d'activitats, una muntona de coses, i nosaltres el que fem sempre és recomanar a la gent que consumisca literatura, de la manera que siga.
1: Exacte.
0: Però que consumisca literatura.
1: Exacte.
0: I que consumisca cultura. I una oportunitat la teniu en estos dies i en estos festivals.
1: Exacte.
0: Com este Ontinyent Negre.
1: A més, a casa nostra...
0: A casa nostra. No tens que anar a cap lloc.
1: Desplaçar-se, res.
0: Efectivament.
1: Sí, podem.
0: Doncs, Francisco Valero, enhorabona una vegada més.
1: Moltes gràcies.
0: En nom de tota l'organització, que sou ja molts i des de fa molts anys, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies i, bueno, gràcies infinites a Ràdio Ontinyent Láser, com sempre, que ens dona... una gran acollida.
0: Sempre estarem ahí. Gràcies, Francisco.
1: Gràcies. Adéu.

0: 11 minuts i arribem a les 2 del migdia. Parlem ara de música, de patrimoni cultural i també d'una obra que forma part de la història musical d'Ontinyent. Perquè este dissabte el Teatre Txegaray acull una cita molt especial. La interpretació de Cançó d'amor i de guerra, que és la gran sarsuela del compositor ontinyentí Rafael Martínez Valls, quan es complixen 100 anys de la seva estrena. Una obra considerada un dels grans clàssics del teatre lític català i que arribarà ara en versió de concert de la mà de la Banda Sinfònica de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, junt amb el cor Ars Nova de Xàbia, solistes i també el grup de danses d'Ontinyent. Anem a parlar d'això, perquè això és una cita que la gent té que conèixer. Anem a parlar amb José Miguel Fallos, que és director de la banda. José Miguel, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. I Rubén Penedès, que és subdirector. Rubén, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia als dos. A veure, José Miguel, primer de tot, interpretar Cançó d'amor i de guerra a Ontinyent i pràcticament 100 anys després de la seva estrena. Això jo no sé si pesa emocionalment d'una manera especial.
1: Sí, jo crec que sí. Per a mi és un fet històric. És que estem parlant d'una sarsuela que té unes connotacions que van més enllà de lo purament artístic, però damunt parlem d'un compositor d'ací, de la terra d'Ontinyent, un compositor que constantment de qualsevol persona que transite pels carrers d'Ontinyent va a veure qui és este senyor, no? Rafael Martínez Valls, no? I crec que ja quan aprofundisses un poquet en què és el coneixement de la música, del text, crec que descobrisses una altra dimensió del compositor que jo personalment no coneixia, o sigui, sí coneixia el compositor, sí, però no la profunditat que té aquesta sarsuela, per les connotacions polítiques, per les connotacions lingüístiques, per totes les connotacions que té, i a més crec que és un document històric i un document artístic de primer nivell.
0: Rubén, què representa encara avui, ara que està dient José Miguel això, que representa encara avui per als músics de la ciutat una figura com la de Rafael Martínez Valls?
2: A veure, és un orgull, no? Perquè igual que tenim la figura de Josep Melcior Gomis, que va ser un referent i continua siguent, no? Ja no a nivell nacional, sinó a nivell europeu, en el cas de Martínez Valls ocorre un poc el mateix. Vull dir, la música de Martínez Valls inclús ha arribat a traspassar les fronteres continentals, vull dir, ha arribat a interpretar-se inclús a l'Amèrica del Sud. Aleshores, per als músics és un orgull i un sentiment, i això està a flor de pell, ese sentiment en tots els assajos.
0: Clar. José Miguel, a més, crec que no serà una versió escenificada completa, no?
1: Sí, és una versió semi-escenificada, sí. Val. Que té un component visual, perquè crec que l'espectacle reuneix totes les característiques per a fer, precisament el que comentava, un fet històric, no? La música completa, que per cert n'hi ha números que només es tenen així, a la Unió d'Ontinyent i a Barcelona,
0: mira,
1: a la banda municipal de Barcelona.
0: Mira.
1: Això crec que n'hi ha que assenyalar-lo, però a més content també en un cor d'una qualitat artística que tinc que assenyalar també, que Rubén Penedès és el director del cor de la Nova de Xàbia, i això ha permès també una constant comunicació, i que la complexitat que té muntar una sarsuela en els solistes que també formen part del cor de la Nova de Xàbia, i també tenim solistes de la terra, no?, com José Luis Guerrero, ha sigut un procés molt més, crec que disfrutable, no?, del que podria ser, perquè hem estat en permanent comunicació, construcció de tot el projecte en el director del cor, que és el subdirector de la banda, i en mi també, en els cantants, els solistes que es tenim també a casa, i a més també té un component que, com comentava abans, no és només la música. Tens la música, tots els números completes, tota la sarsuela completa, però a més també les projeccions d'Hugo Bataller, que ha fet un treball fenomenal també en la construcció del component audiovisual, la subtitulació també, perquè tota la gent que vinga a veure l'espectacle pugui seguir-lo, escoltar-lo i veure també un acompanyament visual que crec que arredonís també el que és l'espectacle.
0: Això és molt interessant el que dius, perquè jo estava pensant, i sempre que apareix últimament la paraula sarsuela, clar, apropar la sarsuela al públic més jove o a gent que potser pensa que és un gènere llunyà, que pot passar i passa, això és així, creieu que encara connecta amb el públic actual la sarsuela?
1: És que crec que la sarsuela té total vigència avui en dia. Si estem un poc pendents del que passa avui, als nostres carrers, a les nostres escoles, per exemple, tenim tenim molta relació en el que està contant la sarsuela, perquè no només n'hi ha una història d'amor, però és que n'hi ha una història darrere de revolució, de dignitat, de reclamar la dignitat del poble i de fer una revolució quan el poder, d'alguna manera, sobrepassa les seues limitacions. I crec que és de total vigència. Jo animaria a tot el món, i més encara a qualsevol persona que no s'hagi apropat mai a lo que és una sarsuela, que vinga a veure-la, perquè crec que va descobrir algo que no s'espera i va disfrutar l'amor, i crec que això també serveix per a captar nous públics que no saben el que poden disfrutar realment d'un espectacle així, perquè no han estat mai, i claro, el moment que ja veuen això, jo crec que ja connecten d'una altra manera.
0: Rubén, com ha sigut, ho ha comentat també José Miguel, però com ha sigut treballar amb el cor, amb la banda, ixa organització, com ha sigut això?
2: Pues realment ha sigut molt fàcil, les coses com siguen.
0: M'agrada molt que digues això.
2: Sí, no. Mira, la qüestió és que és una obra que entra de manera molt directa a la gent, connecta molt fàcil, uh-huh. I potser això siga un dels condicionants que farà que l'obra agarrarà una rellevància molt ràpidament, no? Sí que és cert que, potser així, no en tinguin, la part sentimental és una altra que en Barcelona, perquè, per exemple, en Barcelona moltes melodies populars la gent les reconeix.
0: Les reconeix.
2: Perquè ell ho va fer a posta, no? Clar. Per connectar directament en el poble, no? I així és un altre component, però quan la música està ben escrita, l'arranjament està ben fet i tot de còmode, vull dir, el treball ja estava quasi fet, entonces, claro, i damunt tindre el goig de poder tindre la meva banda, clar, que jo m'estima molt, i a José Miguel, que ja no puc dir altra cosa, que ja un superprofessional, claro, al final ha sigut molt, molt, molt fàcil.
0: Això és com fer un bon plat, no?, en cuina, que si tens bon producte, és impossible que siga mal, no? És impossible.
1: Jo tinc que destacar-te la feina tan gran que ha fet tots els músics de la banda i tots els músics del cor i els nostres solistes, mm-hmm. I crec que tot el món que d'alguna manera està treballant en este projecte, perquè no és gens fàcil muntar un espectacle d'aquesta magnitud en gent que n'hi ha que recordar que sí, encara que alguns són professionals, és una societat amateur, i l'esforç que han fet els músics, els cantants, solistes, els que estan treballant per al component audiovisual, el so, l'espai, tot. Mm. És que n'hi ha que destacar-lo, perquè jo crec que estem avui en dia en una societat en què no es reivindica l'art i la cultura, el que té que reivindicar-se, però a més que n'hi ha gent que dedica el seu temps i podia estar dedicant-lo a fer qualsevol cosa, a treballar per la cultura d'un poble. I jo crec que això n'hi ha que aplaudir-lo i n'hi ha que reivindicar-lo.
0: Totalment d'acord. Jo sempre intento recalcar això quan veniu convidats d'aquestes característiques, a parlar de coses d'aquestes característiques, perquè jo tinc la sensació que des de fa molt de temps, quan tu vas a un espectacle cultural, que és fàcil fer tot això, no? I hi ha molt de treball darrere.
1: Moltíssim.
0: Hi ha moltíssim treball, i més quan dius que és gent, evidentment, que això no és la seva professió. D'alguns sí, però no de tots.
1: Exacte.
0: I aleshores són moltes hores de treball, moltes hores dedicades a això i no a la família, a lo millor, o dedicades a altres coses, no? Jo crec que sí, és molt, molt destacable. Anem a recordar, abans d'anar-se'n, horari, preu d'entrades, com poden fer-ho?
1: Sí, les entrades poden adquirir-les esta vesprà també a la societat, de preu no puc dir-te-ho, perquè jo me ocupo només de la part artística, no sé dir-te. Ahir no puc donar-te més informació. Però sí que poden anar aquesta vesprada al local de la societat, demà de matí també, i també a les taquilles de la societat, demà de vesprada també poden anar, i a les taquilles del teatre, on poden adquirir-les un poquet abans de coser, però que no s'encanten molt, que no sé si quedaran.
0: Dic jo el preu, 12 euros, i per a socis de la Unió, 10 euros.
1: Ahí está.
0: Digo la información. Pararíem més, però jo vos desitge molta sort, que vaja molt bé, que anirà, com ha dit Rubén, tenim un bon producte, això no pot fallar,
1: sí.
0: Que vaja molt bé, i tornarem a parlar, perquè sempre esteu ahí fent i cuinant, mai millor dit, coses d'aquestes característiques. Rubén, José Miguel, que vaja molt bé, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu. I nosaltres també se n'anem, tornarem demà, com sempre, a les 12:20, no res, arribem a les 2 del migdia, hora 14, amb tota la informació. informació nacional i internacional, i després, hora 14, on tinguem Vall d'Albaida, les notícies nostres, la nostra proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I recordeu, molt important,
3: sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Fins demà.

0: El Ciutat d'Ontinyent, que serà el dissabte 6 de juny. És a dir, que aneu a començar l'estiu ben, ben fortes, encara que no siga estiu, però que per les temperatures sí ho siga.
1: Exacte, sí. Primer tenim l'aquatló escolar, sí, el 6 de juny, que és una prova també que sempre organitzem amb molta il·lusió, perquè ve gent de tota la comunitat valenciana a participar, i sobretot ho fem per a que els nostres correguen en casa, no? Perquè ja que tenim un poliesportiu en una piscina tan bonica, clar, pues la veritat és que és xulo veure-los competir, sí que és tan xicotets en una piscina tan gran, i la qual no consistís en nadar i en córrer, no? I tot ho fem dins del poliesportiu. Una prova molt ràpida que comença a les 9, a les 11 s'ha acabat, però corren totes les categories, i sí que és bonico també veure com la gent del poble s'arrima a conèixer l'esport i els més menuts córrer.
0: Que important és fer coses en casa també, eh? Que no totes queden competicions fora, perquè va acabar de fi també perdent aquesta essència que hem comentat en aquesta entrevista en relació a aquest ADN i de fer l'esport cada volta més gran a la ciutat.
1: Exacte, i després el campus d'estiu el comencem el 22 de juny,
0: vale,
1: fins juliol.
0: Okay.
1: I ahir pues, tenim dos vessants, no? I s'escola d'estiu per als més menuts, metodologia lúdica, que aprenguem jugant, les tres disciplines, no? Al final, pues, sobretot que siga un estiu divertit, que es puguen banyar, que es puguen refrescar per les temperatures que està fent. I després, en la part de més majores, tenim aquest campus de tecnificació, no? per crear ja aquests hàbits més tècnics, no? És sobretot un campus on li donem moltíssima importància a la psicologia esportiva i a la nutrició esportiva, i continuem donant-li cabuda a aquesta part tècnica que sempre nomenem durant l'any.
0: I com bé tu sempre dius, sobretot als teus triatletes, vital també per a que aquests resultats que venim arrossegant continuen realitzant-se i continuen copats dels nostres titulars de Ràdio Ontinyent. Joan, un plaer parlar amb tu i, com no, molt pendents de tot el que ve al llarg d'aquestes setmanes. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
0: Bueno, us ho contava al principi d'este cert esportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, que el ciclisme ontinyent ha deixat un cap de setmana ple de bons resultats en diferents competicions a nivell autonòmic i d'edats. El genovès, en la Challenge Comunitat Valenciana, el júnior del Club Ciclista Ontinyent Guerola Perfil 10, va aconseguir grans resultats amb Borja Jiménez com a segon classificat i líder provisional tant de la general com de les metes volants, a més del lideratge per equips. També va destacar Federico Velázquez amb una quarta posició. A Sueca recorden que l'Escola Ciclista Ontinyent va sumar diversos podis amb victòries i medalles per a Miguel Mullor, Pulgarín, Vera Moyá i Kendall López, confirmant el bon moment del ciclisme base del club. I a la Copa de la Camp BTT, disputada a Benferri, Kendall López va aconseguir la victòria en categoria promesa femenina, mentre que Kim Blasco i Pau Blasco també van completar una bona actuació en aquest circuit de Benferri. Ens volem centrar en el júnior, en el Guerola Perfil 10, perquè a hores d'ara anem a fer una connexió en Astúries, directament perquè tenim nova prova, tenim competició, tenim un dels esdeveniments, una de les competicions, de les competències que teníem marcades en el calendari quan vam parlar l'última volta amb Belu Mancebo. Ja ens contava com estaven les coses, com estaven les sensacions, quines curses hi tenien, i clar està que és una competició d'alt rendiment, i des de la jornada d'ahir fins a este diumenge van estar competint en Astúries, en el nord d'Espanya. Ja saludem a Belu Mancebo, que el tenim a l'altra costa del telèfon. Hola, Elu, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, com ha anat el viatge? Tot bé per allí?
3: Sí, un poc llarguet, però molt bé.
0: Un poc massa llarguet, diria jo, eh? Ostres.
3: Sí, bé.
0: Esteu acostumats.
3: És el que n'hi ha.
0: És el que hi ha, però és bonic, no? També competir, sobretot en aquestes edats, i també uno com a entrenador, el fer d'aquests desplaçaments, d'anar a competicions tan, tan interessants, i que, o sigui, tenir un marcador en roig en el calendari quan arriba el moment, doncs uno està més nervioset i té aquesta il·lusió, té aquesta cuqueta en la panxa, no?
3: Sí, la veritat és que és una competició molt important. Estarem en els millors equips d'Espanya i internacionals, perquè estan equips internacionals així, y bueno, pues

0: a intentar disfrutar patint, que és el que sempre els dic ja sí que és, i anem a pujar ports importants com el Polio i el Cordal, i que es pugen a la Volta a Espanya, ports molt durs, i, bueno, doncs una etapa més de creixement en l'etapa de ciclista, dels nostres ciclistes de Cursivisalpina.
1: Totalment, això és molt interessant. Jo, bueno, parlant un poquet, abans de comentar-te un poquet com estan les coses per Astúries, que competim i centrar-nos ja en aquesta competència, volia preguntar-te per com estan les coses ara, per al teu equip, per a l'equip que comandes, per dir-ho d'una forma, perquè ja em comentaves també que pel que fa a sensacions i a bons resultats estàvem donant absolutament tot, però és que vam tindre una competició a Genovés, una competència el passat cap de setmana, aquest diumenge, on va entrar uns resultats que són brutals i a més es posen com a líders per equips de la Copa Comunitat Valenciana. És que no és poca cosa.
0: Bueno, sí, anem evolucionant deportivament, anem aconseguint cosetes molt, molt xules. Així, a nivell de la Comunitat Valenciana, pues, estem molt bé, perquè el Genovés van fer una competició molt, molt xula. Ens van... és proper de casa. Sí. Tenim un circuit, pues, espectacular, on la velocitat va ser una dels hàndicaps, no? Així que de veres que vam córrer en categories conjuntes, en sub-23 i els juniors, cosa que fa que el nivell siga més alt. Entonces, pues, bueno, van tindre la destresa de clavar a dos corredors en la fuga principal de 12 corredors i, bueno, pues, va ser la bona i vam arribar. I, bueno, pues, va quedar segon i quart júnior i van guanyar per equips. O sea que va estar molt bé.
1: Anar primers en la Challenge Comunitat Valenciana a nivell autonòmic en la primer any que tenim equip junior en el Club Ciclista Ontinyent, ostres, és brutal. On està la clau de l'èxit? Ara per ara, perquè, bueno, va ser un èxit per ser que vale, sobretot per aquestes primeres sensacions, però igualment, ostres, sorprèn i molt lo pront que han arribat els bons resultats per a aquest equip tan jove, anem a dir.
0: Bueno, l'èxit són, sempre ho he dit, són els ciclistes que se van pres molt en serio. Esta categoría junior es una categoría ya de alto nivel y, bueno, así ya se fa una selección muy importante de corredores, ciclistas que pueden arribar a ser algo en el ciclismo. Sí que de ver es que el grupo que tenían se ha involucrado mucho. Sí que de ver es que yo siempre he dicho de la forma de que tenen que entrenar, això és una qüestió molt sèria, n'hi ha que entrenar, n'hi ha que descansar, n'hi ha que recuperar, bueno, aquesta experiència que he tingut jo en el món del ciclisme anys darrere, pues, ho estic transmitint i ells són sabedors de lo que és la durea del ciclisme, del sacrifici del ciclisme, i quan s'alcen un poquet el peuet, estic ahí pegant un toll, Però és molt difícil compaginar-ho tot, perquè, a més, tinc en compte que estan en la categoria junior. És l'etapa dels estudis. Tenen que estudiar, tenen que compaginar-ho tot, i és superdifícil. La veritat és que, fixa't, me n'ha vingut així a Astúries i tres corredors importants s'han quedat en casa perquè la setmana que ve tenen exàmens. O sea, és complicat. Però la veritat és que sí que de veres que el grup de ciclistes que tenim així en el Club Ciclista Ontinyent, en l'equip de la Perfil 10, pues, és espectacular.
1: Mira, preguntar-te per aquests objectius de cara a aquesta volta que tenim a este recorregut d'etapes que tenim per Astúries, quin objectiu us plantegeu des del grup i des del propi equip? Com us vegeu de cara a aquestes carreres que ja m'has esmentat i ja m'has avançat, que vamos, van a ser dures, no, lo següent?
0: Així, l'objectiu és agarrar experiència. Sí. En lo que són resultats, pues, si venen, bienvenidos siguen, ¿no? Però que al final és agarrar experiència. Vam estar en Portugal, és que van guanyar la Volta a Portugal, estan així. Competirà també Benjamín Noval, és el millor corredor, crec que del món, que està sent Astúries, i suposo que ens donarà una exhibició. No sé, la veritat és que l'objectiu és aprendre, disfrutar i que els xiquets vagin creixent deportivament en tot això. Sí que de veres que l'esforç que se fa per a vindre així pues és per a ells, perquè creixin deportivament. Mm. I bueno, si poguérem aconseguir alguna coseta, pues estaria bé. Dintre alguna etapa dels 10 primers, pues estaria superbé. I si damunt per equips estem des del primers, doncs pues estaria molt bé. Són 27 els equips que estan competint, que competirem en esta volta. O sigui que nosaltres, al final, venim a defendre i que els xiquets creixin deportivament.
1: Exacte, això és el més important i és clau, i cal quedar-se en això, que és el més important. Bueno, Elu, per tancar, contam un poquet horaris i calendari de les curses que hi tenim este cap de setmana.
0: Bueno, pues nosaltres així en la volta són de 4 etapes,
1: vale.
0: I si anem, bueno, avui ja comencem a les 4 de vespre, són totes les proves menys la del diumenge a les 4 de vespre i el diumenge a les 11 del matí. Són, com us he dit, ara la primera etapa d'avui, pues en principi no té molta dificultat, perquè és la primera etapa, sí. I suposo que no n'hi ha molt de desnivell, però després la segona etapa, la de demà, sí que puja en el podio. Són etapes d'uns 90 quilòmetres, però ha vist que té un desnivell de quasi 1.200 metres, però aquests 1.200 metres estem en els 6 quilòmetres últims.
1: Ostres.
0: O sigui que...
1: Ostres.
0: És un pol de 6 quilòmetres aproximadament en una pendent mitja del 10,5-11%, o sigui que no hi ha rampes del 16-17%, serà molt dur.
1: Serà dur.
0: I després, l'etapa tercera, pues, no tindrà aixina massa complicacions, però dins del mar, pues, ahí tindrem que estar. I l'última etapa pujarem el cordal, que també és un port prou dur. I, bueno, al final és una volta que en els seus trams finals d'etapa és caracteritzada per la seva durea.
1: Mm.
0: I, bueno, anem a veure si podem estar ahí disputant o estan ahí un poquim.
1: Tant de bo, si no, mira, aprenentatge, que és el més important, i sobretot en aquest tipus de curses, que de segur que donarà molta experiència per a un futur. Elu Mancebo, com sempre, un plaer parlar amb tu i molta sort per a la cursa d'avui, i vamos, i per a tot el cap de setmana que hi tenim per davant. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
3: Y al 7:20 abrimos la ventana de la Vall d'Albaida, amb Esteban Arroyo.

0: Continuem recorrent la Vall d'Albaida en este Ser Deportivo. Sí, en aquest cas fem parada en el món del ciclisme. Continuem parlant d'aquest esport perquè tenim este diumenge una cita que té molt bona pinta. I és que Albaida ja està preparada per a la segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, que se celebrarà, recorden, este diumenge a les 10 del matí amb eixida des de la plaça Major. Després de l'èxit de la primera edició, amb més de 90 ciclistes i un gran ambient, la prova torna amb l'objectiu de consolidar-se en el calendari esportiu i continuar creixent. Té molt bona pinta aquest esdeveniment. No podem perdre-ho, no podem. Les inscripcions estan obertes i cal recordar a tots els nostres oients, com no, que estem parlant d'una cosa que és la seva segona edició i cal reforçar-la, faltaria més. I sempre és molt bonic parlar d'iniciatives que es duen a terme als 34 municipis de la Vall d'Albaida. Avui, per parlar d'aquesta cursa tan interessant, d'esta segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, tenim a l'altre costat del telèfon el seu director barra organitzador de la cursa, que és Antonio Descalç, i el tenim a l'altre costat del telèfon. Antonio, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, com estem?
0: Molt bé. Vosaltres què tal? Com esteu? Supone que n'hi són nervis d'última hora per a que estigui tot enllestit, no?
1: Exacte, ja dormim poquet i ultimant detalls ja. El despertes pensant en algo i ja no n'hi ha manera.
0: Totalment, totalment. Te despertes pensant en la cursa i et gites en lo mateix, eh? I és el més normal del món. Bueno, segona edició. Jo crec que és algo que cal destacar, que moltes vegades pues, n'hi ha proves d'aquest tipus que es queden en eixa primera edició, en eixa somni que es fa realitat durant un any, però en aquest cas tornem a apostar per això i tornem amb una segona edició, que això vol dir bàsicament que en la primera es van anar bé les coses, no, Antonio?
1: La veritat que sí, la gent contenta, en el poble es va disfrutar, els corredors contents, que era una de les coses principals, que el corredor, jo també soc corredor i sí, habitualment en les carreres pues bueno, anem, correguem i ja està, i així volia que tingueren un tracte especial i la gent ho va disfrutar molt. És la segona edició, disculpa, sí, de ara, però esta carrera la gent del ciclisme la coneix des de fa molts anys perquè abans, fins que es perguera, es va fer moltíssimes edicions, no sabria ni dir-te, però moltíssimes edicions.
0: Quan es va perdre la carrera esta? És que ho desconec.
1: Crec que 2010, 9, per ahí, més o menys.
0: I com se te va passar pel cap? Tornar a dur-la a terme?
1: Pues mira, jo correc també i n'hi havia gent del poble que corria, que corre, i fer algo en el poble, pues, i a banda l'Ajuntament va ajudar moltíssim, es van posar en contacte amb mi i em va dir, això n'hi ha que recuperar-ho. I han fet força de la seva part i la veritat que tinc que agrair-los molt perquè han ajudat molt, tant la primera edició com esta, evidentment.
0: Com d'important era això de les relacions institucionals per a poder dur a terme curses d'aquest tipus, Antonio?
1: Diria que molt, perquè la tasca és gran. Hi ha molts detallets, moltes cosetes, moltes reunions a nivells de seguretat, de policies, guàrdies civils, protecció civil, voluntaris i tot. I els ajuntaments pues, ajuden un poc a fer de nexe entre tots.
0: Bueno, preguntar-te per esta segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, abans de sentar-nos un poquet en la part de les inscripcions, com es poden inscriure, vull preguntar-te com no pel circuit, com el descriuries?
1: El circuit... dur.
0: Dur, m'agrada.
1: Sí, mira, es recorre... Ixim d'Albaida i pugem cap a Treneta, vale. Després baixada a Palomar, arribem al Vall d'altra volta i de nou tornem a pujar. Es pega 9 voltes, que suma 75 quilòmetres i sense haver ningú port, així una entitat, com Portichol, que tingueu allà no en tinguin, acaba sumant-se 1.170 metres de desnivell positiu. O sigui, acaba fent-se dur, sí.
0: Una carrera que enganya, eh?
1: Sí.
0: Total,
1: però es disfruta.
0: Té aquesta xula i sobretot jo crec que, mira, ho he parlat moltes voltes amb el circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, que una de les principals claus quan es realitzen esdeveniments d'aquest tipus és l'apartat paisatgístic, que, ostres, que també és un reclam. Això del cicloturisme, anem a dir, encara que sigui una prova també esportiva i competitiva, també és un afegit més a esta cursa i per animar a la gent a apuntar-se, no?
1: Sí, la veritat és que la part urbana del poble, per exemple, que és la plaça, que té el Palau, i és molt bonica. Després n'hi ha una pujaeta que és la més famosa, que és la Font del Barrio, que n'hi ha prou d'ambient, és un carrer així estretet, xicotiu. La veritat és que això és molt bonica. I després tot és carretera prou ampla, no n'hi ha ningú caminal de bancals ni res, que moltes voltes es posen, així que la part està xula, perquè l'entorn d'ací pues, ja ho coneixes, és bonico.
0: Exacte. És bonic en el poble. Heu preparat alguna coseta respecte, pues, sobretot, l'avitallament, el fet de llocs per a que la gent pugui animar. Com és l'ambient que es crea en la clàssica?
1: Sí, mira, de part de l'organització hem preparat una espècie de dossier per veure els punts més llamatius de la carrera, no? Que és la pujada de la Font del Barrio, pues, ahí és la part més dura, com si diguem, de la carrera. Com a la gent mos agrada veure sofrir els ciclistes, pues, ahí és plena prou. Després, a Geneta és la part més alta, que al final de, com si diguem, de tota la pujada és el poble de Geneta, doncs ahí també es col·loca prou gent. Després, en Palomar, a l'Ixir, tenim unes metes volants, i també és un bon punt per veure-ho. Després, la plaça, que és el centre neuràlgic, que ahí està tot l'ambient, la meta, el pòdium, ahí és on més gent es concentra, sobretot en l'eixida. Després em van tocar al barri a veure sofrir.
0: Normal, però bueno, és que això també, l'esport del ciclisme també té això, que més enganxa la gent és en l'esportets o en les costeretes, que sempre és el que més enganxa, faltaria més. Bueno, hem parlat de lo que és fora del circuit, però dins del circuit, clar, així, més d'un que ens estigui escoltant a hores d'ara, estarà pensant, o sigui, jo com puc inscriure'm? Com ho fem, Albert? Antonio, com podem inscriure'ns per a aquesta cursa?
1: Pues en la web de la Federació Valenciana de Ciclisme n'hi ha un apartat que posa inscripcions. Per a aquest tipus de curses és necessari tindre llicència de competició. Vull dir, n'hi ha dos tipus de llicència, per així a dir-ho, competició i cicloturisme. En cicloturisme no poden córrer en este tipus de carreres. Entonces, una vegada tens la llicència de competició, entres a la federació i en el DNI inscriure's i ja està. És un procés molt simple.
0: Doncs és simple i ja sabem que amb aquesta llicència federada de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana poden com no gaudir d'aquesta cursa i apuntar-se per a l'esdeveniment de ser diumenge. Quan tanquem inscripcions?
1: En qualsevol llicència, no sols de la Comunitat Valenciana.
0: Val.
1: Però llicència de competició, igual que siga d'una altra província, d'una altra comunitat, que tu entres a la web de la Federació Valenciana, això sí, i ahí sí que pots inscriure't.
0: Perfecte.
1: Pues, de fet, ve un company d'equip que és del País Basc. Així que anem a tindre...
0: Carrera a nivell nacional. Sí, això també nacional.
1: Sí.
0: Quan tanquem inscripcions, abans de que se m'oblide?
1: En federació esta vesprada, a les 8.
0: Vale.
1: Aixina que ja queda poc.
0: Pues mira,
1: i després el mateix dia de la prova.
0: Pues 5 horetes i el dia de la prova. Però val la pena curar-se en salut i fer-ho ja esta vespraeta i tindre-ho tancaet i estar al 100% confirmat.
1: I per l'organitzador, més tranquil·litat.
0: A banda, perquè no es dite pensant en vosaltres. En els sí. que estiguen escoltant que vull apuntar-se el dia de la cursa.
1: Exacte.
0: Antonio, un plaer parlar amb tu i molta sort per a aquest esdeveniment. Recorden, diumenge 24 de maig, este diumenge a les 10 del matí a la ciutat d'Albaida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A tu, i aprofite per emplaçar a la gent a vindre a les cunetes, perquè encara que no pugues córrer, el ciclisme, futbol, qualsevol esdeveniment esportiu sense públic, no té ningú tipus d'al·licient.
0: Totalment. Això ho afegis per a tots els esports que tractem així al programa.
1: Sí, per a tots.
0: Per a tots, i exacte, i més per a este diumenge. Antonio, moltes gràcies.
1: A tu. Vinga, adeu.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. oportunitat. agbenginyers.com. Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena SER, el poder de la conversa.
0: Últim minut del nostre ser deportiu Son Tinyent a la Vall d'Albaida. Us recordo en primer lloc que avui a les 9:10 tenim Hora 25 Deportes, on anem a parlar del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Estarà amb nosaltres Miguel Ángel Baena, president del circuit. I vaig a fer l'espoiler, vinga, va. La setmana que ve carregaeta de convidats a destacar. Un exemple, Juanma va ser president de l'Ontinyent 1931. Parlarem sobre el present, passat i futur de l'entitat a hores d'ara. Estarà nosaltres. Un altre exemple, Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta. Com estan les coses a hores d'ara? S'està preparant un equip per a Lliga Comunitat, per a Tercera Federació? Li ho pregunto.

presentarem, a més d'altres convidats, altres directius d'equips de la Vall d'Albaida. Això serà la setmana que ve. Demà, ja us avance també que parlarem amb el Bocairent i farem un especial d'aquest equip que ha aconseguit el campionat de Lliga en la tercera valenciana. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin un meravellós dia. Demà més i millor. Adeu.

0: paso al aire.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És dijous, estem a dijous 21 de maig i continua la vaga educativa. Ja dos setmanes els professors i les professores de tota la comunitat valenciana continuen de vaga, doncs, protestant, demanant millores en l'educació pública valenciana. Després parlarem en les últimes d'aquest tema, parlarem de, doncs, de les accions en les quals estan participant o estan organitzant doncs, l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Abans anem a parlar d'altre tema i atents a l'entrevista, perquè anem a parlar del rebut de la taxa del COR, la taxa que paguem de residus al Consorci de Residus B5, que és el que afecta a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Abans, uns consells i saludem al seu president.
4: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
5: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al Carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudix d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.

0: I anem amb l'entrevista d'esta vesprada perquè el Consorci de Residus B5 revisarà a la baixa la taxa de tractament de residus després de detectar desajustaments tècnics en els càlculs econòmics dels últims anys. Una decisió que afecta directament les comarques de la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, la Vall d'Ayora, Cofrents i la nostra comarca, la Vall d'Albaida, i que d'això volem parlar i volem conèixer tots els detalls amb el president del COR, Elio Cabanes. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Primer que tot, Elio, què significa exactament esta revisió a la baixa de la taxa de tractament de residus?
1: Bueno, pues en això estem, no? En veure el muntant al que muntarà esta revisió i a veure quina quantitat és la que anem a reduir, no? De moment han plantejat l'estudi perquè vaig detectar unes quantitats i unes xifres que no s'estaven tinguent en compte des de mai en el càlcul dels costos de la taxa. I entonces, pues, n'hi ha que añadir-los, veure quines quantitats estem parlant. I bueno, la veritat és que és la forma estructural en la que se venia calculant la taxa en el consorci, en la que qualsevol cost que poguera produir-se se contemplava com que era un cost que anava a produir-se segur. Entonces, pues, bueno, diguem que des de sempre que ha estat més elevat de lo que hauria d'haver estat. Entonces, anem a estudiar estos muntants i a veure quina és la repercussió que tindrà el veí i de quina forma, pues n'hi ha que fer més endavant, a veure quina forma s'estructura per poder tornar-li al veí o cobrar-li el que és lo corresponent, no? No cobrar-li ni un euro més de lo que correspon, perquè al final una tassa és un servici, no és un impost, no és com dir, per exemple, l'IBI, no? Pues el 0,65% o una cosa d'aquest tipus, no? Una taxa és un servici que té uns costos i que aquests costos n'ha que repercutir-los al veí o a l'usuari d'aquesta tassa. Entonces, pues bueno, no puguem ni cobrar de més ni cobrar de menys, i menys encara pues, d'una forma en la que tot el càlcul que s'està fent és cobrar de més al veí, en la que m'està veient com any rere any n'hi havia més remanents de tesoreria positius, i claro, el consorci no estava dins els remanents de tesoreria positius, per això estan les empreses. El consorci està per cobrar-li al veí el servici, el cost únic i exclusivament de lo que li costa de la taxa.
0: Quan es podrà notar aquesta baixada de la taxa en els municipis i en els rebuts?
1: Sí, pues, és el que estem... Realment... Baixar és complicat que baixi, o sigui, si la comparem en el resultat en la taxa de l'any anterior, no? Perquè cada any els costos són superiors, però sí que és de veres que si anava a pujar la taxa 17 euros o 18 euros, doncs potser en munta sol és 10 o 8, o ja veurem, saps? O 11, però al final que se li cobra al veí el que realment li correspon. Estem parlant de que, per exemple, millor una reducció de costos d'un milió d'euros, és a dir, se n'han passat en el càlcul de cost del servici d'un milió d'euros. A lo millor pels veïns són 4 euros, però, claro, és un milió d'euros de més que li hem estat cobrant a la gent, no?
0: Aquesta revisió afectarà per igual a totes les comarques del nostre consorci, del B5?
1: Sí, té que afectar, o sigui, la tassa se calcula d'una forma, se calcula per, diguem, per un global de la tassa, diguem, 26 milions d'euros per repartir entre els municipis. Pues depèn de lo que hagin, de les basures que hagin tingut de residus de l'any anterior, se refà el reparto d'aixos 26 milions entre els diferents municipis, no? Entonces, com és un reparto proporcional, la reducció serà proporcional en cada municipi. Si posem que siga una reducció d'un 2%, o sigui, un 2% global, entenc jo, per tots els usuaris.
0: Per tant, Elio, per a que ho entenguin els ciutadans, el que s'està parlant, el que esteu explicant, és que ara hi ha que realitzar un procés de recalcular despeses i ingressos, no?
1: Sí, sobretot el que n'hi ha que recalcular és una part que estava ben calculada, que era la part del tractament de residus, però després hi ha altres parts d'ingressos que no s'havien tingut en compte que tenia el consorci, i també algunes parts de personal i altres gastos que s'havien, diguem, agarrat, si no sé, si un cost pot ser 10 o 20 euros, pues agarra 20 sempre. Entonces, claro, hi ha varios costos d'aquest tipus que estan en la part més alta de la possibilitat del coste, no? Entonces, tampoc és així. Si per un històric tu mai has tingut aquest coste en 20, pues no tens per què cobrar-li 20. Si sempre ha sigut normalment 10, pues calcula per la tassa 10, no? O sigui, diguem que s'està calculant sempre la part alta de lo que són és costos i, ja te dic, una part d'ingressos que ens estava tinguent en compte. N'hi ha que pensar que al final estem així per servir al veí i per intentar donar un servici el més eficient possible i que li costi el mínim i ser pues, efectius. No? El veí no té per què pagar uns recibos perquè després el consorci ho tingui ahí en remanes de soberia o uns diners per a gent al banc. No? Entenc que aquests diners són de la gent, no són del consorci. Entonces, pues, ara estem en la fase d'estudi de hasta quin montant arriba esto y bueno, es lo que s'han carregat. Si fora una part ínfima, pues no estaríem parlant d'això ara, però estem veient que any rere any el consorci pues, anar incrementant el remanent de tesoreria i anem per 13 milions. L'any passat n'hi havia 11, en l'altre d'any n'hi havia 9, o sigui, és que al final estem 1 milió, 2 milions
0: cada any.
1: Anuals. Sí, que després, quan dividim això entre tots els recibos que n'hi ha, estem parlant de millor que són a l'any 5 o 6 euros per persona. Però, no sé, jo quan veig la xifra dels milions, a mi me resulta important, no? I quan la parlem així, doncs també, no?
0: Tot això arriba en un moment en què la gestió de residus està molt vigilada per Europa i per les noves normatives ambientals. És cada vegada més difícil gestionar els residus mantenint costos assumibles?
1: Cada volta, el que sí que m'està passant en el Consorci de Residus UB5, perquè al final el revisar la tassa i ajustar-la un poquet més per descarregar-li un poquet del veí és un alivio que anem a intentar donar dins de la part que puguem fer, però almenys per part d'esta presidència, el intentar que el veí pues, estiga el més aliviat possible. Però sí que és de veres que el Consorci UB5, el gran problema el tinguem en que no tinguem una planta de valorització. Entonces, això és el que ens està provocant, els costos de gestió de la tassa que ens està provocant. Tenint en compte que no és el mateix en una pròpia planta en la que arreplegaríem els residus en els municipis, ho portaríem directament a la planta o mitjançant una planta de transferència, però quasi tots els residus anirien directes a aquesta planta. No és el mateix fer i gestionaríem els residus i es portaríem un vertedero propi, que és el que tenen la majoria dels consorcis, que fer el que estem fent ara en aquests moments, no? Que és arreplegar els residus en els municipis, portar-los a les plantes de transferència, les plantes de transferència, passar de camions xocoteig, que són els dels municipis, a camions grans, i d'ahir anar-se'n a una planta de valorització, i d'aquesta planta de valorització, un vertedero, i tot això són costos i transport, costos i transports. Claro, entonces no és el mateix que, pues, que tindre la pròpia planta, no? que és realment el cost i la mare de la gestió de residus. Cada volta pues, sí que va haver-hi un impostazo, que ja s'ha de parlar d'ell, que van ser 30 euros per tonellà de residu que va a vertedero. Això va ser un increment del cost molt alt pa lo que és els veïns en lo que és la part de la tassa del residu, no? Perquè estem parlant de 30 euros per tonellà. I la veritat és que sí, cada volta pues, hi ha més costos d'eficiència energètica, costos de... Però són tot impostos que després tampoc la gent entenguem ni sabem realment on van a parar, no?
0: Precisament, Elio, quan es parla de tractament de residus, moltes vegades, com tu ara estaves dient, la ciutadania no sap exactament què paga amb aquesta taxa. Què inclou realment?
1: En el cas del consorci, la taxa que estan pagant és... una volta el camionet de la basura de cada ajuntament mos deixa la basura en les plantes del consorci. A partir d'ahí, tota la gestió, fins que aquesta basura se transforma o se valoritza o acaba en un vertedero, i incloent l'impost de la tassa, tot això és el que està gestionant el consorci. És dir, mos depositen, com ha explicat antes, no? Mos depositen els camions més xocoteig en les plantes de transferència que tinguem en Rota, Vall en Bufali. Ahí s'ajunten ixes tonellades, pues, a camions més grans, de 20-25 tonellades de transport, i d'ahí ja anem a diverses plantes de valorització, bé siguen Alquímia, Caudete de las Fuentes, o en el Entre de València. Després, ja quan acaba aquesta gestió de valorització, la part que rebuig que té que anar a vertedero, pues, per exemple, en València, pues, tinguem que agarrar-la i emportar-se-la a un vertedero. Els altres dos, en el Gimia i Caudete, sí que tenen el seu vertedero. Però bueno, també hi ha reestructuracions a voltes i ara, per exemple, en el Gimia no estem podent portar residus. Ara, com fa unes setmanes, va haver un incendi en la planta de Onda, s'han saturat totes les plantes de la comunitat i el consorci va tindre que portar aquests residus a una planta de Cuenca. Entonces, pues claro, vulguem sí o sí, antes o després tindrem que fer la planta. El que passa és que per això pues, fa falta un consens polític, que ara mateix ja no està, però bueno, esperem que en algun moment hi hagi pues, futur de mires i fem una planta dins del nostre consorci, perquè estem visquent de la generositat dels altres consorcis, que són els que ens permeteixen el portar la planta als seus consorcis, als seus vertederos i gastar les seues instal·lacions.
0: Pròpies, sí. I per acabar, Elio, quin missatge t'agradaria llançar als veïns i veïnes de la Vall d'Albaida que estiguin escoltant-nos ara?
1: Pues bueno, a mi m'agrada dir-los que, bueno, que al final el consorci és una gestora que el que intenta és gestionar els residus de tots els veïns, que no és un ente que se té que dedicar a guanyar diners ni res d'això, sinó que se dedica a gestionar residus i que no ho veguen com un impost, perquè no és un impost, és una tassa. Al final és una tassa i un cost de gestió de residus, no? Que ens veguen com una entitat que està ahí de part dels municipis, de part dels veïns, que vol ajudar a que la gent pues, pugui reciclar i ajudar a aquests ajuntaments a que siga més fàcil pues, a replegar la basura i poder reciclar i conscienciar a la gent de que quan més se recicle pues, més barata serà la tassa i, a més d'això, millor poder mantenir el que és les nostres comarques i el nostre territori. I res, que ens tinguin com un aliat i que ja sé que és algo que no és agradable, tindre que pagar una tassa, però és la llei que n'hi ha, i la llei que n'hi ha obliga a la gestió de residus i que el consorci pues, està de part del veí intentant ajudar que això siga el mínim cost possible.
0: Elio Cabanes, president del Consorci de Residus B5, el que té que veure amb la nostra comarca, amb la Vall d'Albaida i també la Safor, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Llora-Cofrents. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
3: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
2: ¿Ah, sí?
3: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia, incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
2: Dime la web y me informo.
3: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
0: Apurem els minuts que ens queden de la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, i anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
4: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana estable i càlid a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures màximes es mantindran rondant o superant els 30 graus. I és que els cels buidats seran predominants tant este divendres com dissabte, amb vents variables a superfície i temperatures diurnes que superaran els 30 graus. No obstant això, les mínimes se situaran en valors lleugerament per davall dels 15 graus, el que l'ambient serà agradable.

0: Com dèiem al principi d'aquest espai, la vaga educativa.
1: Que ha de quedar clar, jo crec que és que això no va només de diners, això va de ràtios, de recursos, d'inclusió, d'infraestructures, de burocràcia i d'unes condicions dignes, en definitiva.
0: Els sindicats han rebutjat la proposta de la Conselleria d'Educació i la reunió de negociació finalitzava a tan sols 10 minuts després de començar, sense cap acord i sense la desconvocatòria de la vaga indefinida del professorat de la xarxa pública de la Comunitat Valenciana. La trobada estava convocada a les 5 de la vesprada d'ahir i arribava després de l'ultimàtum llançat este dimarts per la conselleria, que demanava als sindicats una resposta clara sobre la continuïtat de la vaga i la seva valoració de la proposta qualificada pel govern valencià com a definitiva. Cap dels 5 sindicats convocants acceptava l'oferta, fet que ha provocat el tancament immediat de la mesa de negociació. La consellera d'Educació, Carme Ortí, assegurava posteriorment que el seu departament manté la voluntat de diàleg, però ha criticat que no es pot negociar si només s'accepta íntegrament la proposta de la part sindical. En paral·lel, des de la Vall d'Albaida, els membres de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida continuen valorant la situació de conflicte. Almudena Juan, membre de l'Assemblea, ha passat pel nostre Hoy por Hoy per explicar els motius del rebuig a l'acord.
1: Perquè l'acord està ple de promeses buides, hi ha poques mesures concretes, s'obre una negociació, però en alguns punts sense compromisos ferms. La proposta està limitada, inclou poques mesures perquè es valorarà, s'estudiarà, es crearà i moltes d'elles estan sense data i sense compromís real.
0: A més, ha aprofitat per respondre directament a les declaracions del president del govern valencià, Juanfran Pérez Llorca, este matí al ple de les Corts Valencianes en la sessió de control al govern valencià.
1: El que realment és intolerable és que no es negocie, que no es parle de ratios, que no es parle de recursos, que no es parle d'inclusió, que no es parle d'infraestructures. És que són els punts claus d'una educació de qualitat, que és la que estem defendent.
0: Per la seva part, el govern valencià ha defensat que la proposta de la Generalitat busca millorar el sistema educatiu valencià i ha afirmat que el que s'ha rebutjat és convertir l'educació valenciana en la millor d'Espanya. Fran Moyà, membre de l'Assemblea Comarcal, també ha aportat el seu punt de vista sobre l'acord.
2: És una proposta molt, molt, molt, molt de mínims, molt, molt insuficient, molt, molt inconcreta. Pel que fa a les ràtios, doncs, es vincula totalment al que dicta el Ministeri. Nosaltres el que estem reclamant és precisament que s'abaixen per poder atendre millor a l'alumnat que cada vegada té més diversitat. No s'inclou tampoc en la negociació a l'etapa de 0 a 3 anys.
0: Podem confirmar a hores d'ara que els equips directius que dimitiran si no s'arriba a un acord de la Vall d'Albaida són el CEIP Verge del Remei de Castelló de Rugat, el CEIP Vicenç Gironès de Ontinyent, el CEIP Doctor Esplugues de Montaverner, el CEIP Doctor Borràs d'Alfarrasí, l'IES l'estació d'Ontinyent. Així acabem, gràcies, bona vesprada.
3: Totorija. Hay lugares donde la memoria sigue iluminando el presente. La Ventana viaja a Portbou para conocer el futuro espacio memorial Walter Benjamin, un centro internacional que desde la cultura reivindica la memoria histórica. La Ventana, con Carles Francino. Colabora Generalitat de Cataluña. Cadena SER. El poder de la conversación.
4: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
5: Cada día ando más despistado.
6: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
7: Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
8: Ir a una piscina caribeña.
9: Volar a lomos de un dragón.
10: Dormir en un hotel del Far West.
7: Pues tengo el sitio ideal. PortAventura World. El lugar donde todos se ponen de acuerdo. 15% de descuento en hotel más entradas, reservando en tu agencia Halcón Viajes.
11: Los audios mejor.
8: en Pordos. Porque hay cosas que si puedes, te las ahorras. Como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo llévate una televisión Keylight 4K Ultra HD de 55 pulgadas por 259 euros. Oferta disponible hasta el 1 de junio o fin de existencias en hipermercados y en